Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Oh.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

vas donar, que marxes com la sorra al vent, i els teus records.

0: Camp Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

La música te la posem a Ràdio Sant Boi. One, two, three.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Ministeri de Gènere reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria a la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral. A la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui ja és divendres, és dia 4 de setembre i a l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, jo diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, de speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tot que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que a part de molt bons professionals disposats de tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te bon dia. Que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió post-vacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió post-vacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes, és sens dubte menys dur i inclús i tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'Obert per vacances i que hem tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral, i és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'Obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'Obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure color. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on has dit, i jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic, l'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa.
1: Segur, segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar en altres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització.

0: Fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
1: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, eh? Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens hem preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
2: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 3:15 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
2: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontegeu al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
2: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
2: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornava a parlar.
2: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada la

0: Vista de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
1: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
1: Sí, el de El Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
1: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, T de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Degoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
3: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè clar, ara veiem aquest panorama doncs semi com modern, així com molt, amb una decoració molt, però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
1: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
4: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ordre d'aquest vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès, i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
4: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
5: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
4: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Serós. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
4: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
6: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
7: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
8: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
7: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
7: Sí,
0: no,
7: Marina, successos, successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
7: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
7: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
7: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
9: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori i que són superprofessionals a cadascú a seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i bàsicament coneixerem el lloc on treballen.
10: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
11: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament, escolteu, un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Ah, que és important, sí.
11: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'una altra manera que si fos els dimecres mercat. el fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa en diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
11: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. I tenim prop d'una dotzena, una quinzena de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
11: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Ràdio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
11: Un plaer, és un nostre. Una abraçada, Núria.
0: I mira, des de Valls ens anarem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
12: Així és Emun. Emun FM. Així és Emun.
0: Quina verseta que teniu, els de Lleida, els de Munt FM. Arnau Vilà, bon dia.
13: Yeah, bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no sé, companyes locutores o no?
13: No, com mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Munt abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música... Ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
13: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
13: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
0: Sí.
13: Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Aubesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
13: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
14: Molt bon dia, monencs i monenques.
13: emunencs i emunenques.
14: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
13: Correcte.
14: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
13: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
15: Amunt, amunt.
13: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
14: Tal qual.
13: Així.
14: Ja.
13: Emissora Ostres. Municipal, amunt.
14: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí, és el que
13: sí,
14: és.
13: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
14: Doncs jo des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
13: Doncs un plaer, Núria.
14: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer també treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
13: Igualment, que vagi molt bé.
14: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
16: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
14: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
17: Bon dia.
14: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
17: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som els pota blava. Sí.
14: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar la fanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
17: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
18: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensat sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
17: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
18: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i a més ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
14: En sona, sí, alguna cosa.
18: Doncs en definitiva celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
14: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
17: Mira, doncs ens podeu escoltar el 91.6 de l'FM.
18: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
17: Això va bé.
14: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos. Totes, jo
17: hem sigut la Marie Kondo de l'Obert per Vacances.
14: Són les meves Marie Kondos, que guai. És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
17: Bueno, sí, jo crec que sí.
18: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
17: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
14: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
17: No, igualment, ha sigut un plaer.
14: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
17: A tu.
18: Adéu.
14: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
19: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
14: Sí.
19: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot, i ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
14: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot, i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color, i així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
19: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
14: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
19: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions, i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits, amb aprenents de ràdio, de divulgació, amb ciència, l'actualitat del cinema en pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
14: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres.
19: Sí, és així
14: tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
19: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
14: sisplau.
19: Que tinc mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
14: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
20: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
14: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
2: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
14: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la cobla i la sardana?
2: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
14: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
2: Sí, sí, i no ha canviat de presentador.
14: Ah, no? Dir,
2: no, no, en Josep Puigventós fa des de l'any 81... aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
14: no
2: para per Nadal, no sí, sí. Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
14: Fa honor al seu nom Ara i Sempre,
2: Correcte, no, totalment.
14: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí és marca de la casa, no és l'únic però no?
2: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari, de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell, però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat, i després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc.
14: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
2: Bueno, d'aquí 3 anys.
14: D'aquí 3 anys, el 29,
2: exacte,
14: no?
2: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
14: Deixa.
2: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
14: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem d'emissores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
21: Hola,
14: Mariona.
2: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
14: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són, cadascú és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emunt com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gassó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Ràdio Nòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: El programa que feu...
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que
1: sí?
2: Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte, això sí. Evidentment doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un Dia Més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, però que com et deia a l'inici, doncs passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Grassols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gassó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt
1: bon dia. Bon dia, més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat posa el mateix que molts de companys he de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda també una mica trista perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem però a Delta.cat si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar. M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
7: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
8: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
9: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
10: ¿Qué cojones están pasando?
11: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
6: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auquer, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
12: Així ho compartiu tot?
13: Compartim el treball i els fets. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
6: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. En Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
14: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
6: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui. El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: És en Saïd.
2: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim en aquest cas sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i per últim el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs intentem donar veu a tothom aquí a a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella que es completa amb espais esportius, també butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials també, sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar si passeu per la zona al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Hola.
5: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més... pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
2: sí,
5: que, del però, que tu deies.
2: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però allò de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostè. O sigui que ja podeu anar fent números amb
2: ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
2: vull dir,
5: com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, està a la tercera planta amb vistes a tot el golf de Roses. Això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons a Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes des de dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
8: Doncs la meva parella, la meva parella que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
2: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
8: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
8: doncs,
2: a Ràdio
8: Cardedeu? Som un mitjà comunitari, de fet està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust en tot moment, podríem dir. Això pot estar molt bé, o no pot estar també a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional al 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionant és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí. Per nosaltres el paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
8: sí.
2: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia destacava jo la calma i la tranquil·litat que es dona a l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
8: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics.

0: Ja veuràs qui és.
1: No ho puc fer.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
1: Sí?
2: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
1: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
0: És no que pot faltar.
1: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu, molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun contrapunt d'opinió,
0: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
0: correcte,
1: bé.
0: Correcte, correcte, correcte, pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
3: A veure,
0: ara sí.
3: Susana, és tímida, és tímida.
0: Ara sí.
4: Hola, Obert, per vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
1: Molt
0: ja
1: bé.
0: Ja ho veus. Tots els dies.
1: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la.
0: Sí.
1: Ja s'ho prepara.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: I tant que sí.
1: Doncs de moment només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més en fi, opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
0: per l'any que ve, goita.
1: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
0: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
1: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
0: A reveure.
1: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina. De nou a reprendre la feina. De nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era, però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs és un xoc de realitat.

0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
1: Sí, sí, sí, i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
2: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí. Feia falta un parón.
3: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
4: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no, pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden, i després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i per tant reverteix sobre el benestar.
0: Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
4: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal. No? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
2: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
5: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
6: Bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
6: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
5: Ai, què vols que et digui?
6: També.
5: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, expliques primer.
6: Sí.
5: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
6: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la passió castellera un programa de ràdio als magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove. Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi, i deixem que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada. Sí. Per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca i tu això també ho coneixes de primera mà.
5: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar. Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però anar a sortir al carrer amb tot el que representa de producció té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
6: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
5: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
6: Sí, sí, sí, ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs, aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
7: Bon dia, Eduard, bon dia a tothom. Cap problema.
6: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
7: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
6: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
7: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem en una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i les hi hem donat una altra forma, i era el que estàvem comentant amb els companys.
6: Segur que anirà la primera. Sí. Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
7: Sí. Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació, i després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
6: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava el juliol ja ben avançat, que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
7: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mini mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat, llavors cada final de curs hi ha moviment de coses personals, llavors alguns ho han fet abans i el primer dia quan arriben sobretot aquesta part emocional, no? de rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta els horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que Déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació. Els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, es reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs, i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot aquesta setmaneta.
6: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
7: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no ho sé.
6: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament, algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs, què els hi dius?
7: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts, i res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
6: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
7: Sempre benvinguts.
6: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'Escola de Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
8: sí.
6: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
8: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
6: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera, sí, tan singular. Sí. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
8: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
6: Una abraçada.
8: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio, i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt el nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
9: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
10: De postres, David, de postres.
9: Ah, postre tampoc està ben dit?
10: En català diem les postres, en plural.
9: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
10: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
9: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
10: També, carpaccio, risotto, tiramisú són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
9: Ah, o sigui que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
10: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
9: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
10: Això, David, no és una necessitat.
9: Fa 3 dies que estic constipat.
10: Constipat, David, constipat.
9: Just, he dit això?
10: No, has dit constipat, t'has menjat una eina.
9: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
10: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
9: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'esternuts.
10: Esternuts, esternuts.
9: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
10: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
9: Constipat, esternuts i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
7: No, això ho has dit perfectament.
9: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
7: A veure si ho contagies, doncs.
9: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
7: Molt bé.
9: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat. Així ens podem organitzar.
7: Un plànol, David. Un plànol.
9: Planell, plànol... Sempre els confonc.
7: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
9: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
7: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
9: Què he de fer, sinó què vols dir?
7: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
9: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
7: I si et perds, mires el...
9: Planell! Ai!
7: Què dius?
9: Plànol, m'he equivocat.
7: Ara sí.
9: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
7: Sí, sí.
9: No em creus?
7: Ni mica.
9: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
7: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
9: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
7: David, a la tarda.
9: Ja comencem.
7: Has preguntat, jo et responc.
9: Però és que no t'he preguntat, això.
7: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
9: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
7: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
9: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
7: Poder? Però què estàs dient? Poder!
9: Què?
7: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
9: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
7: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
9: Poguer, sapiguer... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
7: Poder, saber...
9: Poder, saber i callar.
7: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
9: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
7: Una altra vegada, eh?
9: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
7: Mira sota el sofà.
9: Ja hi he mirat.
7: I a la cuina.
9: També, ara m'he donat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
7: T'has adonat.
9: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
7: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
9: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
7: Bona idea.
9: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
7: Què, David?
9: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
7: I ara no?
9: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
7: Exactament.
9: És que no cal complicar-se tant.
7: Ni renunciar a paraules noves.
9: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
7: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
9: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
8: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials, l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
11: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cusatània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cusatània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
12: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cusatània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
11: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
13: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, amb la natura, amb el paisatge, amb la història, amb la geografia, amb la toponímia, etc.
11: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen, en Martí, la Maribel i en Josep Maria, i sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escalé, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
14: Quan us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
11: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
8: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio, moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
15: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
16: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final, és bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important per Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
8: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
17: A Tarragona, 5a temporada.
8: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
18: Hola, bon dia.
8: Bon dia. A què feia referència aquesta ràfaga?
18: Doncs aquesta això ràfaga? Que estàvem sentint, sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
8: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
18: De la Ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Radio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que en Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
8: també.
18: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
8: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
18: Exacte, al redciutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
8: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
18: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
8: Això,
18: rural, que dic jo.
8: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
18: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
8: Sí.
18: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc, i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar, perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
8: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
18: Vale.
8: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
18: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi hauran tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
8: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
18: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
8: hem rigut. Dins i fora del micro. Molt. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
18: Adéu.
8: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. De la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
19: Bon dia.
8: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa, i de fet anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
19: En mig minut impossible, però vaja, 40 anys d'història, eh?
8: 40
19: que,
8: anys, eh?
19: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera hora del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers del Vox Informatius, a programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys que van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García.
8: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
19: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, som a parar, tot el dia.
8: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
20: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
8: Jo crec que sí, no hem patit massa.
20: No hem patit.
8: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava, a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
20: Anava a nedar, però abans, imagina't.
8: Sí, ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
20: Sí.
8: Gràcies, Marina.
20: Un plaer.
8: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
19: Mercat d'estiu la setmana que ve, i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
8: Santa Tecla a tope,
19: Sí, per cert, bona,
8: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio, i això no és poca cosa.
19: Que ha sacrificat les vacances,
8: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
19: Adéu.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'espai de la ciència.

0: 9:37 minuts pràcticament del matí, i us ho dèiem. Avui a l'Espai de la Ciència algú podria discutir-nos, esclar que sí. Home, això és ciència, home, i tant que sí, és ciència, ja ho veureu. Avui a l'Espai de la Ciència volem parlar de la llengua, de la nostra llengua, del català. No és la primera vegada que ho fem, ni tampoc amb el convidat d'avui. Ho farem, evidentment, des del punt de vista també científic, és clar, perquè escau. I parlarem de l'estat de salut del català. I ho farem amb el Jaume Marfany, ja el coneixeu, president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. Ho coneixem amb l'acrònim sovint de la CAL. I ja el tenim aquí davant dels nostres micròfons. Molt bon dia, Jaume, què tal estàs?
1: Molt bon dia. Molt bé, de moment.
0: Fantàstic, fantàstic. Doncs jo recordo que tampoc farà massa, potser uns mesos sí, no? Que vas vindre per parlar del correllengua i de com anava tot i tal.
1: El temps passa molt ràpid, eh?
0: Passa molt ràpid, però tu sempre estàs igual, t'ho he de dir.
1: Sí,
0: no? T'ho dic seriosament. T'ho dic perquè, clar, jo et vaig dir, saps què, Jaume? M'agradaria parlar fins i tot del català des del punt de vista de la ciència, que avui és dimecres i sí, et vàrem convidar precisament en dimecres amb ciència, no? I no és una tonteria, això, dit des del punt de vista... Ja no parlo de filologia, ni parlo de... No, o sigui, parlo des del punt de vista més tècnicament parlant de la ciència. Abans, però, sisplau, explica'ns una mica els objectius, que els coneixem tots, però per la nostra audiència, per aquella que estigui o per aquell que estigui una mica despistat, quins són els objectius de l'Associació per la Llengua Catalana, des de la coordinadora, què és el que feu, què és el que s'ha fet, perquè darrerament han passat coses i molt interessants, i valorem una mica tot plegat.
1: Bé, la CAL com a entitat va néixer el 1996, o sigui, enguany, el Sant Jordi d'aquest any, hem complert 30 anys com a entitat.
0: Déu-n'hi-do.
1: De fet, la CAL la van crear, doncs, en bona part gent que venia de la Crida,
0: sí,
1: perquè la Crida en aquell temps es va dissoldre, i són els anys de la Llei de Normalització Lingüística, que des de determinats sectors es va considerar que era una mica insuficient i que segurament hi hauria problemes, com ha passat després, uh-huh, i al no existir la Crida, doncs es va crear una nova entitat, que era la CAL, no? La CAL, doncs, ha treballat, al principi va treballar molt en el tema del correllengua. El correllengua, ja ho sabeu, és una activitat que es fa durant l'any, molt diferent del correllengua d'enguany, el correllengua germanat que hi ha hagut aquest any. El nostre correllengua és un correllengua que jo sempre dic que és de quilòmetre zero, de proximitat, és a dir, que es fa cada barri de les ciutats grans o cada poble, doncs, fa el seu correllengua.
0: Quilòmetre zero, perdona, però de nord a sud i d'est a oest i traspassant la Mediterrània, si es cau.
1: Aquest és el correllengua agermanat, que no ens correspon tant a nosaltres. Perquè ha estat un correllengua que han organitzat, i molt ben organitzat i molt ben realitzat, va sortir de Joves de Mallorca per la Llengua, i el nostre és una mica diferent, però en portem 30 ja, són 30 correllengües, que vol dir, traduïts en nombre, doncs són milers de correllengües que s'han fet durant aquests 30 anys. I després nosaltres hem insistit molt en la normalització de la llengua, en la unitat de la llengua, hem treballat molt en aquest aspecte, i des de fa 18 anys, doncs, tenim el projecte Xerrem, que és un projecte de grups de conversa dirigit bàsicament, hi ha tres nivells, però el primer nivell és per gent que acabi d'arribar, és a dir, gent
0: tingui
1: la llengua que tingui, que no en té ni idea. Que no, ni l'entén ni el parla, i nosaltres ja des del primer moment, doncs, fem petits grups de conversa de 6 persones, 7 persones màxim, portats sempre per voluntaris, i dels quals actualment doncs en devem tenir al voltant de 320 grups d'aquests de conversa escampats una mica per arreu del país, sobretot amb molta incidència al que és l'àrea metropolitana de Barcelona i Barcelona Ciutat.
0: I en diferents àmbits també, és a dir, que de vegades els nouvinguts són gent que treballen en un àmbit, no sé, m'ho invento, de la indústria, sí, o de la ciència, o de,
1: sí, sí,
0: i que també està molt bé que dins d'aquests àmbits, no?
1: Nosaltres treballem bàsicament en col·laboració amb entitats biblioteques, amb escoles,
0: sí.
1: O sigui, i llavors, per exemple, doncs, pares i mares dels nens d'una escola, no? Doncs nosaltres treballem amb aquesta gent, bàsicament el tenim molta flexibilitat, perquè, esclar, el Consorci fins ara, el Consorci per la Normalització Lingüística, doncs està limitat per determinats horaris. En canvi, nosaltres, el seu voluntariat, doncs l'horari és molt flexible i, per tant, fem aquests grups de conversa doncs en l'horari que calgui, en l'horari que ens demanin.
0: Jo t'he sentit de vegades en els mitjans de comunicació, fins i tot en ponències i trobades que has protagonitzat, t'he sentit dir moltes coses i molt, molt interessants, però n'hi ha una que clar, que evidentment, per molt senzill que sembli, és una veritat com un temple i crec que és prioritari i és important. Tu dius sempre una nació sense la seva pròpia llengua no és una nació, no ens cal nació si no tenim llengua.
1: Sobretot la nostra, la Catalunya, el principal signe d'identitat és la llengua i per tant hi ha un lligam que no es pot destriar entre llengua, identitat i nació. Vull dir, si nosaltres algun dia, i espero que trigui aquest dia, que trigui segles, si pot ser, si algun dia acabem perdent la llengua, evidentment l'espai geogràfic continuarà sent Catalunya, potser ens continuaran dient catalans, però evidentment serem una altra cosa.
0: Clar, sí, com si li diguessis ara amb els italians que són més o menys romans, o digue-li com vulguis. No, sí. Jaume, escolta, anem a fer una mica de ciència de llengua, i tu ets una persona també que t'agrada molt, de vegades, a ser empíric dins d'un sentiment que no sé si té molt d'empíric, però sí que hi ha gràfics, sí que hi ha números, sí que hi ha dades que ens ajuden a valorar, sobretot, la salut actual de la llengua.
1: De fet, la sociolingüística diríem que és una mena
0: clar,
1: de ciència.
0: Clar, sí, sí, totalment.
1: Tant, que és
0: totalment
1: molt diferent de la filologia o de la gramàtica, no? No té res a veure, no? I, per tant, és molt important conèixer la situació, no? Quan hi ha un problema, doncs primer has de conèixer ben bé el problema per poder-li fer front. Clar, de vegades ens diuen, i fins i tot amb raó, de que parlem massa d'aspectes negatius, però els aspectes negatius s'han de conèixer. I a partir d'aquí, és quan pots treballar per revertir-los, no? Durant anys, aquesta situació de la llengua fins i tot s'ha amagat. Es deia sempre des de les administracions, es deia que la cosa anava bé, que la immersió anava bé, que tot funcionava bé, que cada vegada hi havia més parlants, etc, no? Però ja des de fa uns anys, sobretot quan ja es va fer càrrec de la Secretaria de Política Lingüística en Francesc Xavier Vila, que és un sociolingüista molt reconegut, doncs si més no se'ns ha anat dient la veritat, no? I la veritat doncs és una mica crua, perquè en les últimes dades, que són del 2023, per tant vol dir que segurament han empitjorat una mica en aquests 3 anys, ens diuen que, per exemple, doncs, actualment en tot el país només un 32% d'habitants de Catalunya doncs fan servir el català com a llengua habitual.
0: 32, eh?
1: Un 32%, i llengua habitual no vol dir que la facin servir sempre, vol dir que habitualment, majoritàriament, doncs fan servir el català, no? I és un 32% que ha baixat, des del 2018 era un 36, per tant ha baixat un 4%. Aquesta és una dada greu, sí, sí. Que a més a més no és exacte, o sigui, nosaltres tenim el territori que és molt diferent i, per tant, aquest 32% general, doncs si ens n'anem a Barcelona ciutat o ens n'anem a determinades pobles de l'àrea metropolitana, com Sant Boi, Esplugues,
0: per exemple.
1: O Cornellà, doncs aquest 32% baixa. I baixa fins i tot en llocs com l'Hospitalet, doncs no arriba ni al 20%. De gent que fa servir el català com a llengua habitual. Per tant, és un... En canvi, si ens anéssim a Terres de l'Ebre, doncs allà
0: sí, senyor,
1: hi ha un 65% que el fa servir majoritari.
0: Bueno, no? I a l'interior també doncs, es manté...
1: Però la tendència és a baixar. Clar. És a dir, fins i tot en àrees on el català és encara en alguns llocs majoritari, té tendència a baixar, en els últims anys ha tingut tendència a baixar.
0: Clar, clar. Sí. No, anava a dir-te, només digues, pensant en això, que fixa-t'hi que tu has parlat de geografies on, gràcies precisament a que augmenta el català com a llengua d'ús normal i corrent, i quasi bé molta d'aquesta gent al 100% del seu dia, són llocs on els nouvinguts o la gent que ve de fora, parlo del Maresme, parlo de, etc., de Lleida, s'integren millor des del punt de vista de, lingüístic.
1: Ah,
0: és a dir, acaben parlant aquesta gent que treballen, i fins i tot a vegades només temporalment, però a vegades s'integren, acaben parlant el català, ho normalitzen de manera... Però, esclar, per la via de que els que estan envoltats de gent que parlen sempre el català.
1: Clar, és lògic, l'entorn influeix decisivament en aquest tema, no? Hi ha zones on sobretot si parlem de les grans ciutats o de les grans àrees metropolitanes, doncs, esclar, aquesta gent quan arriba doncs van a viure, precisament, perquè aquí parlant de ciència, doncs aquí entrarien moltes coses en joc, vull dir, l'aspecte...

0: sempre parlem d'enquestes, eh? I per tant, quanta gent ens diu que inicia una conversa en català, o sigui, que espontàniament, quan comença a parlar amb algú, parla en català. Doncs això també hem baixat, i estàvem, en el 2018, estàvem sobre un 31%, i ara estem sobre un 29%. És a dir, només hi ha un 29%, i estem parlant de tot el país. Per tant, imaginem-nos sempre que aquestes dades, a la que anem a àrees metropolitanes, baixen
1: molt. Sí, que ja canvien totalment.
0: I només tenim un 29% de gent que inicia les converses. I què passa amb els joves? Els joves és on baixa, ja encara es precipita cap al precipici, valgui la redundància.
1: Sí.
0: Els joves, un 16%, en general, un 16% són els que habitualment fan servir el català, que esclar, és poquíssim. És
1: una cosa escolta'm, tu que portes tants anys en els mitjans de comunicació, al final els mitjans de comunicació, permetem que ho digui així, relativament incidents importants i fins i tot les municipals, les ràdios, les televisions, home, el català hi és molt present, o almenys s'intenta.
0: Hi és present, però... Llavors,
1: clar, però com repercuteix això?
0: La competència és molt gran. Nosaltres
1: no, però jo dic que el Principat, al final els mitjans, sí que quan engegues la ràdio o la televisió, majoritàriament és en català. Clar, per què això no acaba repercutint? Entenem, influint.
0: Jo diria que, sobretot en ràdio, i en, com aquesta, on som ara, i moltes altres, i les principals, com RAC1 i Catalunya Ràdio, evidentment, hi ha molt de català. En televisió, no tant, perquè televisió tenim TV3, però no tenim res més, més enllà de les televisions locals que poden tenir la incidència.
1: Les desconnexions, però ara, per exemple, Televisió Espanyola a Sant Cugat, se li està veient una mena de no ho sé, de si intent o de compromís de dir programació en català.
0: I està bé que es faci, perquè vol dir que també veuen que hi ha un mercat, perquè també ho hem de dir. Vull dir, hem de dir que hi ha un mercat pel català, no? Ara, pel que fa a aquests mitjans tradicionals, amb els joves això els hi afecta molt poc. Vull dir, si algun jove que no ho sé ens està escoltant ara, no sé si ens està escoltant o no, ja perquè segurament deu estar escoltant una altra cosa, i no ho dic perquè la ràdio no sigui bona, sinó que estan molt, evidentment, amb els mòbils, amb les...
1: Són usuaris d'altres mitjans.
0: A través de plataformes, a través... És un altre món. I per tant, a vegades parlem, és que TV3 hauria de fer això, hauria de fer allò. Sí, però de cara als joves no és tan important. És molt més important tot aquest món de l'audiovisual, aquest món de les plataformes.
1: Sí, senyor.
0: Que actualment, i tots ho sabem, malgrat que s'han fet avenços en aquest sentit, doncs està molt dominat per l'anglès i molt dominat pel castellà.
1: Totalment.
0: Per tant, és un ambient en un dels aspectes, ja hem dit que les causes són moltes, però un dels aspectes pels quals els joves pot ser que no tinguin tant de costum en utilitzar la llengua catalana, perquè els seus referents són bàsicament o en llengua anglesa o en llengua castellana.
1: Jo, que consti això, que avui li he demanat al Jaume, vine però amb registre científic, i és per això que ell s'ha basat en números, sobretot, i en... clar, si et demano solucions des del punt de vista científic em diràs, bueno, la solució no, això és una altra cosa, i això segurament té una dificultat afegida, i aquí intervenen molts protagonistes, perquè sense les ganes de voler-ho arreglar, de molts factors diferents, no hi ha solució. Però quina és la solució? No sé, des de la coordinadora.
0: Com deies tu, intervenen molts protagonistes. Es va fer famosa en cert moment aquella frase, el català depèn de tu. Jo diria, depèn de tu, sí, depèn de tu, però també depèn de moltes altres coses, entre elles de l'administració, no? Clar, quan, si comencem per nosaltres mateixos, i això es diu constantment ara, si no mantenim la llengua, si no som capaços de girar aquests percentatges d'iniciar una conversa en català, que hem dit que era del 29%, si això no ho revertim... I no iniciem sempre una conversa en català, i si l'altre ens contesta en castellà, nosaltres continuem mantenint la llengua, perquè pensa que persones que diguin que mantenen la llengua sempre, ens baixem ja fins a un 24%. Uh-huh. És a dir,

0: dir que un de cada quatre catalans manté, diu que manté la llengua. I, és clar, aquest un de quatre catalans ha de ser quatre de quatre. Uh-huh. Això per començar. Això per començar, perquè si nosaltres...
1: Està claríssim.
0: Si nosaltres no la fem servir, si nosaltres no la mantenim, ja podem anar fent altres coses.
1: Com dèiem, ara, com diem aquí, són faves comptades.
0: No? I després, lògicament, les administracions. A veure, estem en una autonomia. Uh-huh. Per tant, tenim la sobirania que tenim, que és poca. Tenim sobirania econòmica molt poca, amb tot el dèficit fiscal, que també influeix en molts aspectes, però evidentment també influeix en la llengua. Mm-hmm. Tenim poca sobirania econòmica, tenim poca sobirania política i tenim poca sobirania lingüística. Però tot i així es poden fer coses. Ah. I per començar, fer complir les lleis que ja hi ha.
1: Val.
0: Això per començar. Perquè ja hi ha unes lleis. Sí, hi ha una llei del consum,
1: i tant.
0: Hi ha una llei de retolació, tot això s'ha de fer complir. Això per començar. Uh-huh. I si no volen entrar directe, diuen, oh, és que aplicar sancions... A veure, la llei de... Aquestes lleis, estem parlant de lleis que funcionen des de fa 20 anys, eh? No estem parlant d'una llei que va sortir ahir.
1: Totalment.
0: Però bé, vull dir, les sancions, si cal i és necessari, en últim extrem, s'han d'aplicar. I després s'ha iniciat amb el Pacte Nacional per la Llengua, que precisament ara ha fet un any que es va iniciar i ara han publicat una mica el rendiment que s'ha obtingut durant aquest any, i s'han fet coses, en aquest Pacte Nacional s'han fet coses, evidentment insuficients, i s'ha treballat molt, sobretot s'ha treballat molt en l'aspecte de l'aprenentatge de la llengua, etc. i així. Uh-huh. I l'aprenentatge de la llengua, malgrat que és important, perquè encara hi ha molta gent que no la té o no la domina, però encara que sigui important, a nosaltres el que ens fa anar malament és l'ús. I llavors aquí és on hem d'anar incidint, mantenint la llengua, fent complir les lleis, perquè en autonomia precària es poden fer coses.
1: Jo crec que, ras i curt, aquest és un bon resum. Jo, sabent que venies, tinc una cosa escrita que voldria... A veure si ho puc resumir i a veure què en penses. Ja no tenim massa temps, però crec que és interessant. Diu, la lingüística i la sociolingüística estableixen que el català és una llengua romànica plenament desenvolupada amb prop de 10 milions de parlants, un estàndard consolidat i un ric patrimoni històric, ja que és la primera llengua moderna europea empleada per escriure tractats científics a l'edat mitjana. Això tu prou que ho saps. Diu, la recerca històrica reconeix el català com a llengua pionera en la ciència des de l'època de Ramon Llull. Diu, actualment l'entitat acadèmica de referència, l'Institut d'Estudis Catalans, actua com a garant d'aquesta normativa perquè continuï sent llengua de recerca divulgació, no? T'ho dic perquè parla de l'educació, parla de forces coses, i hi ha algun article molt interessant que ens parla de que en temps remots, fins i tot, ja trobem estudis totalment científics a l'edat mitja en català, no? Uh-huh. Això vol dir, home, que érem un poble que teníem una llengua respectada, no? Okay. Clar, per continuar en aquest camí, sí que és veritat que les universitats, hi ha de tot, hi ha alumnat de fora, hi ha alumnat de... Però que, en principi, jo seria optimista, tot i les grans dificultats que hi ha. En aquesta direcció, Jaume, i amb això, si vols, no sé, que sigui el titular final, digue-li com vulguis.
0: Evidentment, teníem una llengua que ha sigut una llengua de cultura, una llengua de ciència, perquè hem sigut una gran nació, hem sigut un gran poble. Ara ens n'anem a una altra banda, però la ignorància que tenim tots plegats de la nostra història, perquè, perquè hi ha hagut gent molt interessada en amagar-nos-la i en no conèixer-la, però evidentment tenim una història importantíssima, amb gent molt important que ha fet aportacions importantíssimes i transcendentals al món en general. Vull dir, per tant, això ens hem de sentir orgullosos d'això, i és un patrimoni que tenim. Uh-huh. I aquí ens falta una mica aquest aspecte, una mica també per ignorància. Per exemple, si em permets una última dada, i per mi també és important, hem parlat de llengua, identitat i nació, no? Hi ha un aspecte de la sociolingüística que treballa. Una cosa és la llengua inicial, que és la llengua que s'aprèn a casa des de petit, que pot ser el català, el castellà, l'àrab, o el que sigui, no? Després hi ha la llengua d'ús habitual, que és aquesta que hem comentat de la majoritària que parla, però hi ha un altre aspecte important en les enquestes, que és la llengua d'identificació. La llengua d'identificació és la que sents com a
1: pròpia.
0: Més enllà de la llengua inicial.
1: Amb el que penses, amb el que sents, amb el que dius.
0: És aquella llengua que te l'has fet tan teva que la tens a dins. Doncs bé, això també ha baixat. I això teníem, el 2003, hi havia un 48% de gent que deia que la seva llengua d'identificació era el català, i això ha baixat, alerta, fins un 36%.
1: Déu-n'hi-do.
0: I això què vol dir? Que hi ha gent que... molta menys gent, o un percentatge de gent, que no s'identifica ja, que no identifica el català com la seva pròpia llengua. I això ens perjudica en aquesta tríada que hem dit de llengua, identitat, nació.
1: Doncs mira, Jaume, marxarem amb aquesta reflexió, que ningú es pensi que volem ser pessimistes. No, intentem ser realistes, i més avui a l'espai de la ciència.
0: No, el que cal, sobretot, més enllà de les dades, això pot tenir sortida. Però depèn
1: de nosaltres
0: i d'altres també, però depèn sobretot de nosaltres.
1: Gràcies, Jaume Marfany, president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. A veure si en una altra ocasió podem continuar en aquesta direcció, perquè és molt xulo i molt interessant veure-ho també des de l'espai de la ciència. Gràcies, Jaume.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 32 minuts, el No t'ho creuràs, sempre per anar tancant la paradeta dels dimarts, esclar que sí. I avui, signat per la Marina Mayar. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs molt bé, molt contenta.
1: Fantàstic, et sí. Sento com si estiguessis dins d'una mena de llauna, a dintre de... Sí, no sé què ha passat, ara mirarem de tocar, doncs, algun botonet, alguna cosa. Estàs com enllaunada, saps?
2: Llaunada, però vols dir com relaxada?
1: No. Enllaunada de so. Jo prefereixo que canvis potser de micròfon.
2: Vale, perfecte.
1: No, perquè sí, se't sent que qui no ho sàpiga es pensarà que estàs a la llunyania, estàs a no sé on, i no, la tenim aquí als nostres estudis. Recordeu que la Marina és la coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació, i per nosaltres sempre una amiga i un referent.
3: Ara què tal?
1: Fantàstic.
3: Sí,
1: sembla
3: ara sí.
1: Un abans i un després.
3: Ah, jo pensava que em deies que em veies com un...
1: No. El tema so, pel que sigui... estava com enllaunat, saps què vull dir? Una
3: cosa
1: molt
3: directe,
1: rara.
3: Però això sí. És el maco, no?
1: Sí.
3: La imperfecció,
1: sí.
3: No, la perfecció d'estar aquí.
1: Home, per favor, encara et diré més. Déu faci que les errades no deixin de ser-hi, perquè tal i com estan les coses amb la IA, la gent dirà, això és IA o què és?
3: Bueno,
1: doncs no, aquí no. Ens equivoquem.
3: En directe. Bueno, ara saps què?
1: Agrada.
3: Ara hi ha un pas més de la IA, que ara fan coses que siguin com imperfectes.
1: Ja.
3: No? Perquè ja
1: sí,
3: no sàpigues el que
1: sí,
3: és.
1: Sí, però no és el mateix.
3: No, així que aquí estem en directe.
1: Sí, en viu i en directe el No t'ho creuràs.
3: Sí.
1: Va, Marina, avui ens vols parlar de... Sí, d'algun concepte, d'alguna cosa, però que al final és parlar de moltes coses, però que esdevenen totes amb una mateixa manera d'entendre alguns problemes.
3: Sí, vinc amb una reflexió pels nostres oients i també cap a una mateixa, no? Perquè, bueno, aquest cap de setmana he estat a Palamós, que dices, ai, que guai, ha sigut fantàstic.
1: Maco, però, Palamós.
3: Maco, molt maco. I aquí vinc amb la primera reflexió que no sé si també t'ha passat a tu, no? Que quan marxem de casa nostra, encara que sigui, marxem a 20 quilòmetres, no? D'on vivim, no? És com que valorem, apreciem molt les situacions que estan visquent en aquell moment. Vull dir, per exemple, no? Quan tu estàs allà, no? A la platja i veus allà, dius, és que és fantàstic esto, no?
1: Home,
3: quina
1: esclar,
3: posta de sol aquí.
1: Tot molt bucòlic, estupenda, tot molt bonic.
3: Estupenda, quan a Sant Boi tenim uns paisatges estupendos, no?
1: Segur, clar.
3: Vull dir que hem de sortir cap enfora per poder parar, que aquí ja és un punt important, no? I poder apreciar el que tenim, no?
1: Uh-huh.
3: I una cosa que em va passar és que estàvem per allà i em vaig fer amb aquesta segona reflexió. Primer el que he dit, no? De valorar els petits detalls que tenim a la vida, i jo aquí als nostres oients, si us plau, si són santboians, santboianes, o de qualsevol poble del costat, fixeu-vos com si fos la primera vegada que veieu, per exemple, l'arbre que teniu davant, que sembla que dius, quina xorrada estàs dient, doncs no, el cel, fixeu-vos, perquè és una passada, és a dir, tenim tantes coses tan maques que no valorem i no apreciem, i aquest cap de setmana m'ha donat molt per fer molta fotografia amb molt de zoom per poder apreciar els petits detalls, i em sembla que és increïble. Això per un costat, i després per un altre penso jo, que m'ha semblat molt fort, barra molt interessant, segona reflexió, és que, bueno, vam entrar a una església que estava, que hi havia allà a Palamós, no? Perquè allà és un espai, pues, és molt maco, si algú no ha anat, pues, jo ho recomano moltíssim, i em vaig fer com una petita reflexió i vaig veure un noi allà que estava allà, pues, no sé si estava com plorant, reflexionant, no ho sé. Bueno, i em va impactar moltíssim, era un noi bastant jove, i em va impactar moltíssim de dir, ostres, en quins espais tenim nosaltres, siguin joves, siguin persones més grans, més adultes, quins espais tenim per parar, per reflexionar, per plorar, per cridar...
1: Per deixar-nos anar.
3: Per deixar-nos anar.
1: Allò, que dius,
3: hi ha espais com aquests actualment.
1: Home,
3: és a dir...
1: tu has posat un exemple, una església. Clar, el sentiment que aquella persona devia estar passant, el moment que devia estar passant, probablement, evidentment només ho sap ell, però sí, probablement era un punt per ell important i ell es trobava, jo no sé si a l'aixopluc o en un moment dramàtic, però a l'aixopluc d'un lloc on sabia que podia meditar, resar o digue-li com vulguis,
3: exacte,
1: segur que sí.
3: Però les persones que, no? per exemple, pues, no són religioses i aquests espais no se senten identificades, jo penso, tenim espais? És a dir, una dona, 45 anys, amb dos fills, que deixa els fills a les 8 del matí al col·le, que després va a la feina, que després torna, agafa els fills, els dutxa, no sé, quin espai té aquesta dona o aquest home, no? O la jovent, no? que estan a la universitat fent milions d'hores, quins espais tenen per reflexionar, per parar, per dir com em sento, necessito plorar, perquè moltes vegades es necessita
1: i és necessari
3: plorar, es necessita cridar, en quins espais tu pots cridar, en quins espais tu pots sentir-te escoltat, o amb aquesta meditació.
1: Bueno, escoltat o amb una solitud que necessites com a vacuna, digue-li com vulguis, no?
3: I jo reflexiono, els nostres oients, teniu aquests espais? Bé. Necessiteu aquests espais? Clar. Perquè des del punt personal, jo sí que els necessito. De fet, a casa meva, com si no teniu espais per on anar, busqueu dintre dels raconets de casa vostra quin espai dius, ai, aquest és el meu moment o espai de reflexió.
1: Però puc contestar-te?
3: I tant.
1: T'ho dic perquè, a veure, sense esgarrar-te una mica, sense esgarrar-te el missatge, perquè el missatge és no només molt interessant i molt vàlid, però sí que intentant contestar-te,
3: Vinga.
1: L'espai te l'has de crear tu. És a dir, cada persona tindrà el seu espai i el seu moment. Jo crec que algú es pot trobar molt bé a l'església, com algú es pot trobar molt bé en un racó d'una biblioteca,
3: total,
1: de poble petitona, que pot semblar que no t'aporti res i t'aporta molt, com pots estar en una plaça semiabandonada, sota un arbre, en una cantonada, en un banc d'un carrer, amb un empedrat, on tu notes el que necessites, la força de la soledat o la força de la...
3: Total.
1: De la senzillesa, de la senzillesa. Cadascú s'ha de crear els seus espais, i el que és vàlid per tu... potser per un altre no ho serà.
3: 100%. Això també és algo interessant, no?
1: Clar.
3: Moltes vegades volem anar a espais on allà no ens sentim identificats. La qüestió també aquí és, ens donem permís per tenir, crear aquests espais? Perquè amb el ritme que portem de vida, no? Que jo ho veig, o sigui, i moltes vegades reflexiono, només has de veure com la gent va corrent, però que no els hi agradaria, possiblement no agafen a la canalla allà corrent, no? Però... tenim aquests espais? Som conscients que podem crear aquests espais? Saps què dic? Que ho dubto.
1: Clar.
3: Ho dubto.
1: El que passa que suposo que avui en dia ha arribat un moment en què els espais no són físics, de vegades, no? I que la teva pròpia geografia no té fronteres. No sé com dir-t'ho.
3: A veure, explica, que això m'agrada.
1: I no és palpable.
3: No són físics, vols dir, per exemple, no és físic anar a un parc, o jo, per exemple, m'identifico molt anar a una platja molt concreta. Et refereixes més internament?
1: Evidentment, si estàs embolcallat d'alguna cosa que ja t'ajudi, la serenor, això és molt important.
3: Sí.
1: Però insisteixo, tu pots estar amb els teus auriculars, ja sé que això és una mica caòtic el que diré ara, estar meditant i estar tranquil amb un vagó de metre.
3: Totalment.
1: En realitat estàs aïllat, perquè avui en dia allò que critiquem sempre, no? Marina, que estem amb els mòbils, els transports, els mitjans de transport, i que dius, ui, sembla que siguem molta gent aquí, però tothom està sol, no?
3: Doncs, és que és la veritat.
1: Clar,
3: no?
1: Però al final jo dic que els espais no tenen per què ser de vegades físics, perquè tu... pots arribar a mentalitzar-te de que en aquell raconet d'aquell lloc, en aquell bar on tu estàs tranquil amb el teu cafetó o el que sigui, estàs trobant el teu espai. I quan dic la teva geografia no té fronteres, vol dir que no tan sols et pots trobar bé a Miami o amb una platja paradisiaca de no sé on, sinó que la teva geografia pot estar aquí a Sant Ramon, o pot estar en un parc, o pot estar embolcallat d'altres coses.
3: I
1: no?
3: A vegades tenim la tendència, a vegades relacionat amb això, tenim la tendència de quan tenim una situació complicada, difícil, un problema greu, el que fem moltes vegades és marxar, no? Marxo de viatge el més lluny possible, no? A vegades et serveix com, bueno, per donar-te aire, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva, però moltes vegades el que fas és fugir. I jo, relacionat amb el que tu deies, no? És molt interessant, no? Perquè tu pots aïllar-te dintre d'un espai, però mental, emocionalment, t'ho emportes. De la mateixa manera que et pots aïllar en un espai de caos, on tot és soroll, no?
1: Correcte.
3: I tu estàs ja supertranquil i tranquil·la, però a vegades per això dic, no? Marxem de viatge amb quin és el propòsit o l'objectiu, i a vegades t'emportes aquestes motxilles. Hi ha una reflexió molt guai que va dir Nelson Mandela, que va estar, crec que va estar a presó 25 anys.
1: Tranquil·lament.
3: 25 anys i amb un espai de 2 metres quadrats.
1: Correcte.
3: I ell va dir que ella es sentia lliure. Fixa't, és molt heavy això.
1: Sí, ho recordo això.
3: Relacionat al que tu dius, estava ja en una pressió que no el deixaven sortir i ell es sentia lliure, en pau, no? És a dir, uau! Llavors, bueno, són reflexions de dir, i tu tens aquest espai? Tu et dones permís per tenir aquest espai?
1: Però allò que dèiem de l'espai, no? Que al final... fixa-t'hi que hi ha molta gent que està molt allunyada del que sigui, de nosaltres mateixos, i la tens aquí al costat, al carrer d'aquí baix, però estan lluny de nosaltres per molts aspectes. En canvi, n'hi ha que han hagut d'anar a l'altra quinta porra o a l'altra... I els tenim molt propers.
3: Sí,
1: és un exemple.
3: Totalment.
1: No?
3: Bueno, no, perquè moltes vegades ens donem, bueno, com estan allà.
1: Clar.
3: Com estan allà?
1: Escolta'm una cosa,
3: digues.
1: Marina, arribat aquest moment, allò que fem sempre, aquella juguesca que fem sempre, de dir, tot això ho embolcallarem amb una cançó.
3: Vinga, a veure amb què ens sorprèn.
1: A veure si
3: avui
1: me la compres.
3: Vinga.
1: Que de vegades la proposa la Marina o la Diana, i de vegades la proposa un servidor, vull dir que jo, saps què passa? M'he agafat i com sempre escoltarem un bocinet molt i molt reduït, molt petit, un bocinet, un tastet, i qui vulgui sentir-la del tot s'haurà d'esperar que acabi el No t'ho creuràs.
3: I em donaràs una petita pista de...
1: Ara mateix, perquè saps què passa? Que m'he agafat una mica el primer que has explicat, que has dit, ostres, de vegades un lloc bucòlic, un lloc proper a nosaltres que no té grans coses, no és una ciutat de grans edificis, ni és una platja paradisiaca de palmeres, són coses molt properes a nosaltres, són molt petites, aquí et dono una pista, molt petites, són molt senzilles, però ens omplen molt i molt i molt. Per què? Un bocinet.

0: El meu país és tan petit.
1: Impressionant.
0: Que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí. Escolta'm una cosa.
1: Ai,
0: després en parlarem. Bueno, en parlarem, no, la punxarem ja sencera.
1: M'encanta, la compro 100%.
0: Les coses senzilles, properes, que al final són la nostra pàtria, perquè enllà, quan parlava del meu país és tan petit, la gent diu, ah, parla de Catalunya. Doncs no, parla de l'Empordà, del petit Empordà. Imaginen, no?, la seva gran nació, no?, al final.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Molt bé.
1: I m'agrada moltíssim, bueno, el que parlàvem a l'inici, no?, d'aquestes coses del directe, no?, d'aquesta manera de poder sorprendre els nostres oients i també a mi, així que molt agraïda per aquesta cançó, que vull escoltar-la al final.
0: Oh, i tant, la posarem pràcticament sencera. L'Albert ens indicarà el temps que necessitem, perquè ningú digui, ens l'heu esgarrat, perquè això els locutors tots de ràdio tenim, que les esgarrem.
1: Sí, i això de la música sempre ha sigut algo que forma part de la teva vida, perquè sempre ens fiques allà unes cançons, perquè aquí estem en directe, portem 10 minuts, i de sobte surt aquesta cançó.
0: Això són hores, són hores. Són jornades. Són jornades.
1: Aquí ens veiem entre tots, sí. Molt guai. Bueno, és lo maco del directe. És lo maco del directe i és lo maco de viure, viure el present, no?
0: Reprenem, però, tot el que has portat, perquè al final parlaves d'una persona anònima per nosaltres, però que tu la veies assegut en un banc d'una església, amb un estat, doncs, difícil de descriure, perquè suposo que suporava tristor. Pregunto, i potser soledat?
1: Potser, no ho sabem. Jo, aquest moment d'intimitat és per aquesta persona, però sí que l'energia que hi havia allà era, per mi va ser molt forta, mira que jo sóc amb això molt.
0: T'entenc.
1: Però hi havia una energia i també d'allà vaig sortir amb aquesta reflexió, no?, de dir quins espais tenim. Espais físics i espais emocionals, no? I que és molt necessari, perquè si no anem amb un ritme de vida, amb una situació que al final veus a les persones completament desgastades i perdudes. Mira, m'he trobat a moltíssimes persones amb 30, 40, 50, 60 que m'han vingut i m'han dit, Marina, he fet tot el que la vida m'ha dit que haig de fer, tot el que la societat, tots els xecs, però ara mateix realment no sé qui sóc. Ara mateix no sé què tinc, perquè sé què és la que necessito.
0: La pregunta és, t'has dedicat temps a tu?
1: Exacte, és a dir...
0: T'has aturat?
1: Exacte, llavors, en el sentit aquí, que crec que és important que donem aquesta reflexió, i sempre, no des del drama, sinó en positiu, de dir, què t'agradaria fer avui? Què t'agradaria treure avui? Què t'agradaria deixar a un costat, no? Cremar, com dic jo, no?
0: La teva vida,
1: deixa-la, no? I que potser aquests espais que tenim aquí, a la ràdio, amb tu, al No t'ho creuràs, siguin aquests espais que tinguin aquestes persones per reflexionar i per tenir aquesta estona per un mateix.
0: No, i dèiem aturar-se, i jo saps què penso? Que jo penso que si de tant en tant no sabem aturar el temps ens aturarà a nosaltres de cop.
1: Explica'm això.
0: Clar, al final tu has d'aturar-te, però sobretot allò que dèiem, aquell punt egoista que no ho és, de mirar, de tindre cura de tu mateix, de tu mateixa. Si t'atures i dius, saps què? Avui el dedicaré a una cosa que m'agrada, m'ho invento.
1: Sí.
0: Escoltar música amb soledat i amb tranquil·litat.
1: Sí.
0: Avui aniré a passejar per un lloc que normalment no hi vaig i en tinc ganes. Avui, fins i tot, mira quina banalitat, perquè em dono la gana, me n'aniré de compres, me n'aniré a comprar, passejaré, badaré, perquè badar és tan important d'aturar-se, si tu vols, davant d'una botiga, però també, per què no, davant de qualsevol cosa, un edifici, una cosa que no coneixies, etcètera, no?
1: Totalment.
0: Si tu no t'atures... Si tu no atures el temps, perquè això al final és aturar el temps, no et donaràs compte, volia dir amb això, no et donaràs compte i el temps arribarà un moment que t'aturarà tu.
1: Totalment. Jo moltes vegades, quan faig aquests, bueno, les formacions i els tallers, no?, que hi ha un exercici molt maco que es diu la tenda del temps, que és maquíssim, faig una reflexió a les persones, no?, d'aquesta tenda, com si fos la seva vida, qui hi ha dintre, no?, d'aquesta botiga, d'aquesta tenda, no?, i moltes vegades el que tens és pongos, no?, o sigui, no, això no em serveix de de res. Això no em serveix de res a la meva vida, però a vegades són obligacions. Dintre del que tu has dit, que a mi em sembla maquíssim, que la gent s'ho agafi al seu terreny, a la seva realitat, perquè què passa? Que arriba a les redes socials on tu et compares tant amb la gent del teu voltant, perquè sempre la ment el que farà és fixar-se en el que no tens, del, ah, mira, jo no tinc això, no tinc aquest viatge, no tinc aquest cos, no puc fer aquestes coses perquè no tinc diners, no tinc pasta per fer això, etc. No? Llavors és, dintre del teu temps, dintre de la teva realitat, quines petites coses pots fer?
0: Clar.
1: Te vols agafar una cançó, per exemple, la que tenim avui, i ja estàs al metro,
0: exemple,
1: i vols agafar perquè allà... no pots fer res, és a dir, estàs allà al metro, doncs aprofites i et fiques aquesta cançó que escoltem avui, tens els 5 minutets, 3 minutets per tu, que no vas al metro, que no et dona temps, bueno, doncs puja les escales de casa en comptes de l'ascensor i mous una mica el cos.
0: Sí.
1: Dintre de les possibilitats de cada persona, això és el que vull dir. I dintre d'això tens el teu espai, i dintre d'aquest espai, tornem com a l'inici, el que hem dit, la importància de tenir moments per tu, per reflexionar, per parar, per donar-te aquest temps de qualitat, encara que sigui un minut cada dia, són molts minuts.
0: Sí, tens tota la raó del món, un minut que es pot fer etern, que pots, amb el bon sentit de la paraula, que pot ser molt important, que pot ser reparador.
1: Totalment, bueno, fica't davant de qualsevol, pues, el microones, no? Et fiques davant un minut, ja veuràs com el temps et passa.
0: Vas veient com d'on voltes allò i ping,
1: clar, però
0: ping,
1: imagina't que has d'anar cap a un lloc en un minut, doncs per això és molt relatiu el tema del temps, no? Llavors,
0: totalment.
1: Què t'agradaria fer avui per
0: clar.
1: Tu?
0: Sí, aturar-te i dedicar-te aquell temps, perquè al final... el temps caduca, ho hem dit moltes vegades i ningú te'l tornarà.
1: Sí, per això avui podem donar pues, una petita pràctica pels nostres oients, no? De dir, què t'agradaria fer avui? Per tu. No fa falta que li diguis a ningú, però què t'agradaria? Una petita cosa que quan estiguis allà dic, això és per mi. Això és per mi.
0: I preguntar-te per què és important això per mi. Per exemple, el meu poble. Demà se'm vol dir-hi. Sí, home, sí, és la festa major, diguéssim, ja l'hem passada, més o menys, però demà se'n vol dir-hi, no? Doncs, escolta, per què és important per mi el meu poble, el meu barri, la meva gent, la meva família, la meva pàtria, allò que dèiem, el Lluís Llach ho diu, el meu país és tan petit, oi? Etcètera, etcètera. I la teva gent.
1: Perquè totalment.
0: Al final formen part de la teva geografia.
1: Totalment.
0: Allò que dèiem, de la teva geografia,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, dintre aquest mapa que ens estem construint, no? Dintre d'aquest espai.
0: Sí,
1: fantàstic,
0: sí, totalment,
1: fantàstic.
0: Totalment.
1: La veritat és que són aquestes coses que aquest espai, no? Aquest temps per reflexionar i tenir temps per un mateix i dir, vale, això és el que necessito, això és el que ja no vull a la meva vida, no? Puc deixar-ho. I a partir d'aquí, pues, a veure què ens diuen els nostres oients, no? A veure què comenten.
0: I tant que sí, ens poden enviar missatges, ja ho saben, a republicasamboyana@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Però també tens les teves xarxes, les teves pròpies xarxes.
1: Sí, totalment. Si volen pues, dir-me un hola a marina_mallar a Instagram i marina_mallar a LinkedIn, que per cert, si ens estan escoltant responsables de recursos humans o managers o CEOs, vaig a fer un superevento el dia 18 de juny, un espai exclusiu d'una de les emprenedores que va vindre aquí a Emprenem amb Salut, que té un espai que es diu Casa Mar Blava i farem allà envoltats de naturalesa, així que si volen que ens escrivin. Serà superlimitat, exclusiu i gratuït. Aquí ho deixo.
0: Doncs, ben fet, i tant, en prenem nota. Escolta'm, això, que tinguis també un bon Sant Baldiri, que
1: igualment.
0: Tu ets samboiana de soc arrel,
1: I tant,
0: et sembla si ho deixem aquí?
1: I tant.
0: Ens anem cap a l'Empordà amb el Lluís Llach?
1: Sí? Sisplau.
0: Sí? Fem una volteta?
1: Vinga.
0: Et ve de gust?
1: Sempre.
0: Marina, moltes gràcies.
1: A tu,
0: com sempre, un luxe. Veus com al final ens ho acabem creient? No t'ho creuràs, doncs ens ho creiem.
1: Sí, ens ho creiem.
0: sempre. Gràcies, Marina.
1: A tu.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon Sant Baldiri, ens tornarem a escoltar dijous. Aquí estarem, som els de la República Samboiana. Que vagi molt bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a santboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
3: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La República Santboiana.
5: Amb l'Amadeu Alemany.
1: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai quinzenal, Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui ho dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes. Està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi. I el telèfon de la botiga és el 93 661 76 38. Saludem a les tres persones que avui ens acompanyen, l'equip de... Bé, part de l'equip, perquè l'equip és molt gran, l'equip de PGP Instal·lacions i Reformes. Saludem a Pedro Gómez. Pedro, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: La Maribel Fernández, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, Mònica.
1: I la Jessica Gallardo, què tal? Benvinguda.
5: Bon dia, Mònica.
1: Doncs som-hi, avui parlarem d'instal·lacions, reformes, etc, etc, etc, perquè ho parlàvem ara fora de directe. Pedro, potser abans de res hauríem de dir que què és el que no feu perquè ho feu tot, tot el que tingui a veure amb instal·lacions i reformes. Potser la pregunta més adequada seria què és el que no feu.
3: Bueno, lo que no hacemos son no hacemos lo que las cosas mal hechas, en principio.
1: Molt bé, doncs això està molt bé, és molt bona resposta.
3: Lo que no sabemos hacer, no lo tocamos.
1: Molt bé.
3: En principio empezamos, el origen nuestro fue como lampistería, yo en mi principio era fontanero, luego me fui formando poco a poco, haciendo cursos, me saqué el carnet de climatización, gas, agua, el rite, gas aflorado, me fui formando, empecé a tocar la paletería, y fuimos creciendo poco a poco, de ahí de ir tocando todo. La empresa fue creciendo poquito a poco, empezamos hace 20 años, 2 años estuvimos en un local más pequeño, luego nos cambiamos a Gaudí 54.
1: I el local petit al mateix carrer, era pràcticament al costat del carrer Antoni Gaudí, ara esteu al 54.
3: Y, sí, y antes estábamos en el 48. Allí fuimos creciendo. Empecé yo solo con una secretaria, una chica de la tienda, y bueno, los primeros años fueron muy duros, mucho trabajo, 12, 14 horas sin comer, muy complicado, pero bueno, fue dando su fruto, fuimos incorporando gente poquito a poco. Actualmente somos 12 personas en plantilla. Recuerdo pues eso, jornada de 14 horas, cambiar una batería, acabar a las 10 de la noche, mucho trabajo.
1: Doncs avui estem parlant des de PGP Instal·lacions i Reformes amb el seu responsable, que és el Pedro Gómez, però també en part de l'equip, que és la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo. Maribel, cadascú té el seu, la seva feina, i cadascú té el seu àmbit, potser
4: el, seu espai,
1: el teu és més d'administració, no?
4: Sí, ells són la cara més visible de PGP.
1: Que no vol dir que la teva no sigui important, eh?
4: Bueno, tothom
1: és important en una empresa.
4: No tant. Però bueno, sí, jo estic al darrere, em dedico a facturació, pressupostos i més, i bueno, una mica, jo sí que em vaig reincorporar fa 10 anys, no estic des del principi com ells, però bueno, la meva parcel·la de feina sí que és aquesta.
1: Sí. I la Jessica Gallardo és l'atenció al client, és a dir, quan entrem a la botiga és qui ens diu bon dia, no?
5: Ah,
1: o bona tarda.
5: Bon dia, bona tarda, el que sigui.
1: Molt bé.
5: Allà estem.
1: Jessica, que de fet ets la cara visible, per
5: sí,
1: tant, és molt important també aquesta primera impressió que es dona quan obres una porta i entres a un establiment comercial, en aquest cas.
5: Això mateix, i dona la confiança, perquè la obra obra és una obra i
1: ai,
5: s'ha de donar confiança plena.
1: I tant. Clar, sí. Tema obres, Pedro, quan hem de fer algun tipus d'obra, per petita que sigui, a casa, sempre tenim allò de veurem com finalitza l'obra, si acabem amb els temps que ens han dit, si no, si hi haurà algun problema pel mig. Vosaltres, el que teniu després de més de 20 anys d'experiència, és doncs la satisfacció dels clients que us han acompanyat durant aquest temps, que això és una garantia molt important.
3: Sí, yo siempre le digo a nuestros clientes lo mismo. A mí no me interesa de hacerle el trabajo que le estoy presupuestando. A mí me interesa hacerle el trabajo y que ellos queden contentos. Porque un presupuesto no acaba de ser un trabajo de una semana, de un mes, de cuatro días. Lo que interesa es que el cliente quede contento y la mejor publicidad, porque es el boca a boca es lo que funciona. Nosotros realmente somos 12. Actualmente colaboran con nosotros pintores, carpinteros, pladuristas, aluministas, montadores de muebles de cocina, carpinteros, otras 14, 15 personas, más la gente que trabaja en sus talleres. Uh-huh. ¿Vale? Todo del entorno d'aquí de Sant Boi.
1: Això està molt bé, perquè nosaltres en aquest espai es tracta això de promocionar el comerç local, les empreses de quilòmetre zero, de proximitat, les nostres, les de Sant Boi, però vosaltres el que també feu precisament és que els vostres subministradors també intenteu que siguin al màxim de Sant Boi de Llobregat o dels voltants,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí. Sí. También el trabajo que nosotros todo el trabajo que tenemos, la clientela la hemos consolidado aquí en Sant Boi. No salimos fuera a trabajar. El trabajo, la clientela la hemos hecho principalmente en el barrio de Marianao y en la periferia, en la parte de Sant Boi, un poquito en Santa Coloma de Cervelló.
1: No, Pedro, vosaltres us donem les claus de casa i feu de tot, i quan tornem a entrar aquella casa està totalment diferent, és a dir, que pot canviar de dalt a baix,
3: sí.
5: I Mònica, vull puntualitzar una cosa sobre el tema de l'obra, sí, que tu deies
1: ens fa molta por,
5: sí,
1: moltíssima, sí, por. Qualsevol
5: i
1: cosa
5: temps, i el que,
1: la qualitat
5: acaba,
1: que ha passat alguna cosa mateix, que això no estava pressupostat.
5: Mira, en un tema d'una obra n'hi ha moltes coses. Pot sorgir a l'hora de picar, a l'hora de fer, a l'hora de el material que arribi, que no arribi, són moltes coses, ¿vale? Poden passar moltes coses, però l'important de l'obra és que quan han passat totes aquestes coses, darrere n'hi ha una empresa que es fa càrrec, ¿vale? Que respon, ¿vale? Que si un material va bé malament, ¿vale? Es canvia, ¿vale? I que saps que t'ha passat algun i després t'ho canviaran, faran responsable de lo que passi, ¿vale? N'hi ha una responsabilitat amb el client, ¿vale? Llavors n'hi han coses que no es poden, ostres, m'ha passat això, jolín, quina mala pata. Sí, però no et preocupis,
1: que solucionarà.
5: Ho solucionarem.
1: Això ja és una garantia.
5: Perquè la garantia de l'empresa és lo important i és la diferència nostra. Perquè en una obra te poden passar moltes coses, ¿vale? Però l'equip es fa responsable.
1: Doncs avui, ¿vale?, estem parlant amb PGP Instal·lacions i Reformes. Està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, el número de telèfon que és el 93 661 76 38, que és el de la botiga. Si voleu anar presencialment, doncs molt millor, perquè allà sempre teniu una exposició espectacular que aneu canviant, no sé si cada mes aproximadament,
3: sí,
1: no?
3: Sí, un poquito más.
1: Una miqueta més, entre un i dos mesos. Què és el que veiem en aquesta exposició? Una miqueta, un tastet del que podeu oferir?
5: Sí, allà tenim rajoles, tenim griferia, tenim una mica d'exposició de cuines, una mica de... Però, bueno, de totes maneres, jo sempre intento això, ni en catàlegs, les pàgines webs, si hem d'anar al fabricant, o tot s'adapta molt, perquè també n'hi ha molta cosa a mida, ¿vale? Llavors tot s'adapta, nosaltres ens adaptem a la necessitat del client, ¿vale? I el que li podem oferir és el que ell vulgui.
1: Necessitat, ¿vale?, del client, per tant, pressupost a mida.
5: Això mateix.
1: Això és molt important, perquè a vegades dius, és que jo tinc aquests diners, em podeu fer aquesta reclu amb aquests diners que tinc pressupostat jo, personalment? Això ho feu.
5: Sí.
4: Ens adaptem.
3: Sí. Exacto, sí, siempre que sea posible, sí, hasta un punto.
1: Sí, claro.
3: Nos adaptamos a los presupuestos del cliente, la medida. Una cocina puede variar, por ejemplo, de 12.000 euros a 30.000 euros que se están haciendo. Depende de el tipo de acabado, de calidad que tenga la cocina.
1: De las dimensions de la cuina,
3: de
1: també.
3: Les dimensions,
1: clar, no és
3: el mateix
1: una dimensió de, no sé, 10 metres cada 30.
3: De la medida, de l'acabado, de sí, los serrajes, sí, sí. De les calidades que tenga.
5: Sempre que sigui material de proximitat, no de importación.
3: Siempre, siempre. Nosotros siempre trabajamos con unos materiales de calidad. No trabajamos, ese lema lo tengo yo desde que empecé hace 20 años y en aquel tiempo era justo cuando la crisis del 2008,
1: sí,
3: que eran tiempos difíciles y había tentaciones de trabajar con material de una gama media, alta, media alta. Nunca entré en meter materiales malos, porque es muy sencillo, es imposible competir con grandes centros comerciales, es imposible. Nosotros tenemos que competir con unos materiales de calidad media o alta, buena, y con un una atención personalizada con los clientes.
5: Porque ese material que dice Pedro es el que nos da la garantía al fabricante, ¿vale? Y un servicio técnico muy muy presente.
1: Perquè és de proximitat, perquè després si està lluny ves a buscar aquell fabricant.
5: I Mònica, i molt important, quan tens una incidència, obres la porta de la botiga i estic jo i jo t'ho soluciono. Vale, però no fas cua, vale? I ja te trucarem.
1: Està molt clar.
5: Que és molt important.
1: I aquesta
5: això
1: porta
5: és el que fa al comerç de Sant Boi.
1: Doncs aquesta porta està al carrer Antoni Gaudí 54. Hem dit cuines, banys, reformes integrals, instal·lacions de tot tipus, també teniu el carnet d'instal·lador de gas, que això és molt important.
3: Todos,
1: també, tot tipus de caldera.
3: Tenim tots els carnets.
1: I una cosa que he trobat molt curiosa, que això sí que no crec, no sé qui més ho tindrà, però jo diria que a Sant Boi poca gent ho pot tenir o ho té, és bricolatge a domicili, que això està molt bé.
3: Sí.
1: Per exemple, abans ho dèiem fora d'antena i ho direm a l'antena, perquè a mi un simple fluorescent de la cuina, jo tinc grans problemes,
3: sí,
1: no només per la meva alçada.
3: Sí, sí.
5: O penjar un quadre.
1: O penjar un quadre. Sí, sí. No sé, és un problema,
3: sí,
1: que a vegades sí, pot venir el teu cunyat, però el teu cunyat també té feina.
3: Sí.
1: No?
3: Sí.
1: I se m'ha, per exemple, se m'ha fos ara el fluorescent i el meu cunyat potser ve d'aquí dos dies, què faig mentre?
3: És un tema de, bueno, de que es una necesidad de las personas de Sant Boi y también es un tema de marketing de la empresa, porque de lo pequeño sale lo grande. Es una forma de abrir puertas.
1: Bricolatge a domicili, per tant, què fem si tenim una d'aquestes immediateses que no podem solucionar nosaltres? Us truquem?
5: Obrir la porta o trucar i jo prenc nota i mandem a l'operari,
1: a l'especialista, sí, en aquesta ocasió, el canviador nosaltres de llum de la cuina.
5: Nosaltres és la nostra agenda de remiendo.
1: Bricolatge a domicili, que està molt bé. Està molt bé. Això suposo que va sorgir de la demanda, no? Que havia gent que deia, és que necessito aquest tipus de solució immediata i no trobo gent, no?
3: Fue el comienzo de PGP Instalaciones.
5: Sí.
3: Yo empecé cuando yo en mis principios empecé trabajando en una empresa y me quería hacer

0: piso, cocinas.
1: Tan important és un remiendo com una obra. Vale? Son... Perquè n'hi ha cada operari per una cosa.
2: PGP, Instal·lacions i Reformes, amb el Pedro Gómez al capdavant i tot el seu equip. Avui també ens acompanya la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo. Per què creieu, Pedro, que és important formar part d'una associació com Samboy Comerç?
0: Hombre, es importante, está clarísimo. Siempre la unidad hace la fuerza. Pongo un caso en exposición ahora mismo. Hace unos meses tuvimos un problema que nos pusieron... cambiar unos contenedores de posición y los colocaron justo delante de la fachada de nuestros tres escaparates en la tienda.
3: Ocupando toda la exposición.
0: Toda la exposición.
2: Per tant, tapava visibilitat, no?
0: Nos tapava toda la... Toda la visibilitat.
1: Toda
0: la fachada.
3: Ahí va estar el comerç de Sant Boi.
1: Molt bé. Sí. Entonces, plenament, a full.
0: Llamamos rápido al...
3: Ahí va estar el Joan Ros, al capdavant.
0: Llamamos a la Asociación del Comercio, rápidamente Joan Ros se puso en contacto con nosotros, nos derivaron a la síndica de Greuges y nos dieron una acogida rápida y nos trasladaron al ayuntamiento. El ayuntamiento también, quiero dar las gracias porque Javier López junto a su equipo pues entendieron la situación y derivaron de sitio los contenedores y nos gestionaron la situación bien.
2: Fantàstic.
3: Sí, doncs... En referència a l'Associació de Comerciants, Mònica, des del primer moment van recolzar.
1: Sí.
3: I es van presentar allà, van entendre perfectament i en nom d'ells van anar allà, sí. I la veritat és que molt, molt agraïts.
1: I això, havent una situació que volien que solucionéssim, però i si no, vale? És una visibilitat que fan al comerç, és un treball, estan pendents... I és que és important, perquè és que si no Sant Boi acaba en una ciutat dormitori i l'ambient és el comprar, com sempre hem fet, al poble i que tothom pugui guanyar-se la vida aquí al poble, que és el que volem, no? I és l'important.
2: Doncs avui, sí, anaves a dir alguna cosa, Pedro?
0: Sí, luego hay otra cosa, también hay muchos locales que se están haciendo vivienda. A nivel de comentario, hay una necesidad de viviendas, está claro, pues esos locales se podían hacer en zonas que no sean calles comerciales, al ser posible, como comentario, porque por ejemplo nosotros las dos calles por cima se han hecho 5, actualmente se está haciendo otro, son 6.
1: I l'Antoni Gaudí n'hi havia molt de comerç.
2: Doncs ells precisament estan allà i no marxen d'allà, Carrer Antoni Gaudí 54, PGP Instal·lacions i Reformes. La història ja la coneixem, més de 20 anys treballant. A quin horari teniu d'atenció al públic? Horari de botiga primer?
1: Sí, de 9:30 a 1:30 i de 5 a 8:30.
2: I pel que fa a les obres, bé, doncs pràcticament tot el dia, no? Pràcticament tot el dia amb els descansos.
1: I dormant.
0: Los compañeros trabajan de 8:30 a 2 y de 3 a 5:30. Y yo de 7 a 8:30.
2: Déu-n'hi-do.
0: Yo sigo trabajando las 12-14 horas.
2: Déu-n'hi-do. És una feina molt sacrificada, Pedro. Això no ha canviat,
0: Sí, això no ha canviat.
2: Això no ha canviat, és molt sacrificada la vostra feina, és veritat.
0: Això no ha canviat.
2: Doncs avui estem parlant de tot tipus d'instal·lacions, també de reformes, des de, dèiem, el més petit al més gran. Ara mateix deies que esteu reformant un parell de pisos.
0: Sí. Ahora mismo estamos haciendo dos pisos. Dos pisos, uno justo sí. Bueno, no voy a decir direcciones.
2: No.
1: Ni baño.
0: Dos pisos completos. Un piso completo con aire acondicionado por conductos, suelo de parquet, cocina, con la inducción, la cooking, la que va integrada por debajo de la encimera que no se ve, todo lo más moderno.

0: que hi ha ara mateix.
1: Clar, vosaltres heu d'estar molt al dia, no?
2: Sí.
1: La cara visible que és la Jéssica i el professional, sí. Tu també, pel que fa als pressupostos, bueno, no? Heu d'estar molt al dia de tot el que ve, de totes les novetats, no només en material, sinó, per exemple, en electrodomèstic, que tot això ha canviat molt en 20 anys, oi? En 20 anys ha sigut de 0-100,
0: sí.
1: Pedro.
0: En mucho menos tiempo, cada 3-4 años evoluciona una barbaridad. Los materiales, yo pensaba, hace 4-5 años salieron las baldosas, antes hablábamos de baldosas de 20 euros como mucho el metro cuadrado, lo normal que se servía, pues salieron baldosas de 60 por metro 20, que valía 38-40 euros, yo pensaba cuando eso lo trajeron que no se iba a poner ninguna.
1: Ara tothom les volem així grans.
0: Todo el mundo. Han desaparecido las otras. Salen los materiales nuevos que salen, aún siendo más caros, pues tienen la tendencia de ponerse eso. Hay una parte de clientes que no puede, lógicamente, hay otras cositas, pero la gran tendencia es que se pone lo que sale nuevo, lo bueno. Bueno, con la gente cuando lo ve le gusta.
1: I per tema, pel que fa als electrodomèstics, igual, tot això ha canviat moltíssim, també.
0: Aquí, Jéssica...
2: Hem posat diverses... la cooking invisible, que no porta i no es veu, i és una passada.
1: Què és? Ho expliquem? Jo no tinc ni idea. Què és la cooking invisible?
3: Sí, la cooking és una inducció que va per sota del porcelànic. Vale.
1: Per tant, què veiem i què no veiem?
3: No veiem la inducció.
2: Res. La vitro.
1: Però escalfa, però clar, escalfa igual i cuina igual.
3: Igual. És comoditat i cada vegada tot és més pràctic. Sí. I que n'hi ha de tot. És que ara, avui en dia, es pot fer de tot. I n'hi ha de tot. Possibilitats, totes. I segons la pregunta del client, pues es diu com s'ha de fer i el cost que té i tot.
1: Clar, estem parlant molt de persona a títol individual, però també treballeu en comunitats de propietaris.
0: Sí.
1: També heu fet algun tipus d'obra i esteu disposats, si hi ha alguna proposta, de fer també, canvis de façanes, per exemple, de portes, temes de rampes, tot això.
0: Sí, però el nostre fort és més con clientes particulares. Sí. Con comunidades trabajamos, pero menos.
1: Doncs avui estem parlant de tot el que té a veure amb les instal·lacions i les reformes amb PGP, instal·lacions i reformes. Clar, t'he de preguntar a PGP d'on ve, però ho intueixo que és del teu propi nom, no? És senzill, és fàcil.
0: Peralbo, sí.
1: Són les sigles del nom del propietari, que és el Pedro Gómez. Si algú ara mateix ens està escoltant i diu, serà una altra empresa com les de més, segur que em deixen tirat, segur que triguen més del que m'han dit, el pressupost variarà, etc. Per què hem d'escollir PGP, instal·lacions i reformes, i no una altra botiga de Sant Boi, potser també, que més o menys ens ofereix el mateix? Per què vosaltres i no una altra?
0: Som més guapos.
1: Això també ven.
3: Sí.
1: I ara la raó de veritat.
0: No. Bueno, cada uno es libre de escoger.
1: Sí.
0: Nosotros, ya la mayoría de la gente viene por referencias. Al fin y al cabo es confianza. Tampoco
3: es confianza, y a més la gent és el que diu Pedro, ve d'escoltar, de saber, l'heu fet, no l'heu fet, i després és nosaltres realment és el compromís, vale? I que nosaltres realment som responsables i sí, poden sorgir moltes coses, però finalment la feina quedarà ben feta.
0: A la hora de explicarle, pues ya cada uno ve la confianza que le inspira a cada persona. Aparte de las cosas que no quiero decir en la radio, porque supongo que puede haber alguien por ahí escuchando y...
1: No, home, que segur que hi ha algú escoltant. Això és el que té la ràdio. Que la gent ens escolta.
0: Aquí se copian.
1: Bé, escolta, això està molt bé, que tingueu el vostre secret.
0: Aquí
1: clar que sí, això és com una recepta de cuina. No? Que no tots els secrets es diuen.
0: Sí,
1: clar que sí. Ho fas molt bé, Pedro.
2: Nosaltres tenim un lema que li va acudir al Pedro fa molts anys.
3: Sí.
1: Vinga, som-hi. Quin és?
2: Bueno, que es treballa molt bé. Que
0: no, el trabajo bien hecho futuro.
1: Doncs és veritat.
0: Però això és un lema. És un lema.
1: Molt bé, doncs és veritat.
2: Hi ha un equip, que treballa molt bé i molt, bueno, tota la gent que ens volteja, pot confirmar el Pedro, estem molt... molt orgullosos d'ell, sí. des de la primera persona que va a la vivenda, a l'habitatge, des de l'última persona que surt d'allà, tots els operaris, els companys que ens treballen, i és una passada. És l'equip en si. Mm-hmm. Per això, escollir un equip que es fa responsable i que treballa bé.
3: I que els meus companys treballen superbé.
2: Que treballen bé.
3: Són els millors.
2: Sí.
3: I que això sí que ho dic en boca... ben gran.
2: Clar, que vingui algú a la botiga i digui, ostres, és que el tal és que passa...
0: No solo ha pasado mucho operario por la tienda, muchos compañeros, pero muestra, tenéis un botón aquí de Jessica, como persona, se valora aparte del trabajo, la actitud de la persona, valoramos mucho la actitud de la persona del compañero que está trabajando con nosotros. Quiero que sean del mismo perfil que somos nosotros. Quiero aprovechar que estamos aquí en la radio ahora, aprovecho en este momento para decir a los cuatro vientos que me siento orgulloso de cada uno de vosotros, de mis compañeros. Soy el perfecto ejemplo de la marca nuestra. Solo quiero dar las gracias y garantizar que yo seguiré y sigo trabajando 14 horas para que no os falte el trabajo. Gracias a todos.
1: Molt bé, que confio que estiguin escoltant la ràdio.
2: Estan avisats.
1: Ah, sí?
3: Estan avisats.
1: Molt bé, perquè es pot treballar d'una manera perfecta a PGP, Instal·lacions i Reformes, fent una reforma i escoltar Ràdio Sant Boi, que és la millor companyia.
3: Però sí que és veritat que som un equip i tots treballem. Cadascú té el seu puesto, com diu Pedro, però ell està amb ells. I jo, si tinc Cafè o Maribel o el que sigui, i som un equip, i la veritat és que un ho fa bé però l'altre també, i és això, que el treball, i són companys nobles, bondadosos i molt companys.
0: Todo dan la cara por todo.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Sí.
1: Doncs són PGP Instal·lacions i Reformes, que estan a la botiga del carrer Antoni Gaudí 54, telèfon 93 661 76 38, que teniu Instagram, oi?
3: Sí.
1: Que aneu actualitzant i que sou actives, eh?
2: Sí, sí.
1: I també teniu pàgina web, que està molt bé fer una ullada, perquè allà hi ha una miqueta de tot el que teniu, però està molt bé, no? Per fer una ullada, per tenir una idea del vostre dia a dia.
2: Sí, tenim una persona que ens fa un cop de mà en aquest sentit, que ens ajuda a penjar cosetes de tant en tant, i bueno, intentem tenir-ho el més actualitzat possible. Però n'hi ha moltíssimes coses més.
1: Doncs tot el que té a veure amb instal·lacions i amb reformes, tot, Pedro, tot el teniu a PGP.
0: Todo. Ara estem mirant una piscina, todo.
1: Ah, sí, també, sí. Piscines també feu?
0: No, sí, no.
2: No de moment.
1: Ah, però anem a parlar de futur.
0: Bueno. Sí.
1: Faríeu piscina? Si algú ens escolta i diu, sí. Doncs jo volia fer una piscina.
0: Estamos en la ràdio.
1: Bé, doncs en un futur potser també faran piscines. No? Potser. Doncs escolta, que moltíssima sort, de veritat, per molts anys més, no? Perquè no és senzill estar 20 anys al capdavant d'una empresa donant aquest tipus de servei que és tan delicat. Si esteu, és per alguna cosa.
3: Sí.
1: Pedro?
0: Sí. Sí, complicado. Bueno, bien acompañado se lleva mejor.
3: Sí. Sí.
4: Comerç de proximitat. Un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Doncs arribem al final d'aquest espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç, avui obrint la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes, que estan al carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, que hi ha un telèfon fixe que és el 93 661 76 38, a Jessica Gallardo, que està a l'atenció al client de la botiga. Horaris de la botiga:
3: 9:30 a 1:30 i de 5 a 9:30. 8:30, perdona.
1: El Pedro Gómez al capdavant d'Instal·lacions i Reformes. Pedro, de quina manera doncs, li diríem a algú que escolta la ràdio que té pensat fer una reforma, gran o petita, és igual, el convidaríem a que us visiti. Què li diries a aquesta persona que ara ens ha sintonitzat?
0: Nada, que pase sin miedo, pregunte, que estamos ahí, no cobramos por los presupuestos y sin compromiso ninguno.
1: I la Maribel Fernández, precisament la persona que fa doncs, aquest tema, que també és complicat i delicat, tema de facturació, de pressupostos,
2: sí,
1: déu-n'hi-do,
2: sí,
1: també la teva feina.
2: Una errada en aquest sentit, costa.
1: Clar. Però, què li diries a alguna persona que ens escolta que vingui, doncs, que vingui a casa vostra?
2: Que vinguis amb tota la confiança, que es trobarà amb un equip molt maco i molt responsable, que no s'arrepentiran.
1: Que bé, i a més estarà també doncs, contribuint al comerç local, a les empreses com vosaltres de proximitat i de quilòmetre zero. Doncs últim, sí, digues, Pedro.
0: Solo matizar una cosa.
1: Sí?
0: Cada dia nos surten de materiales,
1: sí,
0: empreses de Sant Boi, de Llobregat, del Bajo de Llobregat, de Catalunya i del resto d'Espanya unes 70 empreses.
1: Molt bé, 70 empreses,
0: sí,
1: subministradores de tot tipus de material amb les que treballeu.
0: Exacte.
1: Déu-n'hi-do. Doncs molt bona feina per molts anys més.
3: Gràcies.
1: I fins la propera, fins quan vulgueu. Bon dia.
3: Gràcies. Bon dia.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i hem dit que avui parlaríem del punt de voluntariat. És aquest espai que ofereix informació, orientació i suport a les persones que volen fer de voluntaris i també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris o voluntàries. Des de fa un temps es coordina des de l'Ajuntament de Sant Boi, per això avui hem volgut explicar exactament a què consisteix aquest punt. I per això ens acompanya la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Yolanda Molina. Yolanda, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, gràcies.
1: I a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, també tècnica d'acollida del punt SAI, del punt de voluntariat a Can Jordana, que és la Mònica Núñez. Mònica, què tal? Benvinguda.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: Potser, Yolanda, el primer que hauríem d'explicar és aquesta nova forma de coordinar el punt de voluntariat, oi?
4: Sí, la novetat, vale, és que el punt de voluntariat existeix des de fa molts anys. No sé, ara comptava amb la Mònica igual 20 anys, vale? Molts anys, perquè sempre s'ha treballat el voluntariat a Sant Boi i, vale, i ha sigut una prioritat. Però aquest punt de voluntariat estava en conveni amb la Creu Roja i es portava des de la Creu Roja, vale, com un servei conveniat amb l'Ajuntament.
1: Sí.
4: Però des de l'1 de gener d'aquest any, des del 2026, hem decidit portar-lo nosaltres directament, des de l'Ajuntament, com un servei més, com tenim el Centre de Recursos de la Dona, el Punt Jove, bueno, qualsevol servei que estigui adreçat a la ciutadania, pues aquest seria un servei més de, adreçat a promocionar el voluntariat, ¿vale? Perquè el que volem és intentar promocionar tot el que sigui la cohesió social, no? El compromís social, i pensem que tal com vivim, fer de voluntari és una alternativa a transformar la nostra realitat.
1: Per tant, no han canviat gaires coses, pràcticament res, només la manera de coordinació que arriba des de l'Ajuntament de Sant Boi. El funcionament del dia a dia de voluntaris i entitats serà el mateix?
4: Serà el mateix. L'únic que estem fent és fer difusió de tot el punt de voluntariat. Hem vingut aquí a la ràdio per poder donar a conèixer el punt de voluntariat, hem fet una campanya al Viure a Sant Boi, vale? Hem fet una campanya a xarxes, i el que volem és donar a conèixer que és el punt de voluntariat està i està en un altre lloc, però que segueix estant.
1: Clar, si algú ara sintonitza la ràdio i diu punt de voluntariat, què és exactament el punt de voluntariat? La Mònica Núñez crec que ens ho podrà explicar bé.
3: Bueno, el punt del voluntariat és un espai, vale, que està situat a Can Jordana. Qualsevol pot venir, qualsevol persona que visqui aquí a Sant Boi pot venir. Estem ubicats a Can Jordana i el que fem bàsicament és que, bueno, volem informar primer que existeix aquest punt, volem fer com d'anexa entre les entitats i les necessitats de voluntariat que tingui la persona que vingui, vale? Orientem si surt alguna formació relacionada amb el voluntariat també. La idea és, bueno, fer aquest engranatge, no, entre la ciutadania i les entitats, també donar-les a conèixer, evidentment, que puguem fer difusió d'aquestes entitats que estan adherides a la xarxa de voluntariat, vale? I fer com una mena de, bueno, de treball en equip, vale? perquè tant la persona que ve amb unes necessitats i l'entitat que té aquesta necessitat puguin fer match, i puguin bueno, col·laborar de manera conjunta. I la idea del punt del voluntariat és aquesta, una mica, no? Des de l'Ajuntament, fer aquest match entre la ciutadania i les entitats, que n'hi ha unes quantes a Sant Boi que necessiten voluntariat i que treballen en voluntariat.
1: Clar, fa, dèieu, pràcticament 20 anys que existeix,
4: o
1: aproximadament,
4: més,
1: o més.
4: Sí, no ho sé, 30, no sé.
1: El punt de voluntariat, això vol dir que hi ha el dia a dia entre voluntaris i associacions, entitats de Sant Boi, ja està funcionant, però el que voleu és que hi hagi més sumes, no?
4: Exacte, que vinguin més entitats que vulguin tenir voluntariat i que vinguin més ciutadans que vulguin fer de voluntari. És el que volem. Mm.
1: Ho direm després també, però hem d'insistir què ha de fer qualsevol persona que vol ser voluntària i què ha de fer qualsevol associació que necessita fer match, això que dèiem, amb un voluntari o voluntària. On s'ha de dirigir, Mònica?
3: Mira, poden venir a Can Jordana. Bueno, primer haurien de trucar, vale? Poden trucar al telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 1200, i poden trucar a l'extensió 1436, que és la meva.
1: Sí.
3: Vale? Sí que haurien de demanar cita prèvia, això sí, vale? Perquè és un punt, Can Jordana és un punt com molt neuràlgic, que fem moltes coses, vale? Llavors sí que haurien de demanar cita prèvia. Un cop demanin la cita prèvia, que serà amb mi, bueno, jo els hi faig com una entrevista, jo li dic entrevista d'acollida o de detecció de necessitats de cara a la persona que ve, i bueno, els hi faria una sèrie de preguntes una mica per saber què volen, què busquen, i en funció d'això parlar o recomanar a l'entitat a la que podrien anar o donar-li la info d'aquesta entitat perquè es puguin, bueno, es puguin posar en contacte i que puguin començar aquesta col·laboració una mica, pues, quines habilitats té aquesta persona, quines necessitats, què vol fer, quin horari té, quina disponibilitat, vale? També expliquem drets i deures tant de les entitats com de les persones voluntàries, vale? Perquè això també és important, no? I la idea una mica és aquesta, no? En funció de les necessitats que expressi la persona que vingui, pues això, buscar-li el match amb l'entitat adient, no?
1: Algun exemple de que funcioni, que estigui funcionant ara, d'alguna associació amb algun voluntari o voluntària, no sé.
4: Mira, per exemple, el Aliments Solidaris,
1: sí,
4: té un munt de voluntaris. Per exemple, la Creu Roja té voluntaris. Les germanes hospitalàries, sí, tenen voluntaris. El Parc Sanitari té voluntaris, que són molt coneguts, vale? Hi ha moltes associacions que tenen voluntari. Los Salesians, la PES, també, sí, té voluntaris, que són amb joves. Depenent de si tu vols, mira, pues jo prefereixo treballar amb gent gran, cuidando de ti, també té voluntaris. És el que diu la Mònica. El primer que es fa és fer una entrevista, una acollida, per saber què interessos té la persona, sigui gran o sigui jove, vale? Llavors diu, pues jo vull fer-lo amb joves, pues mira, està la PES, o jo vull fer coses de repàs, pues també podria fer-lo als Salesians, depenent del, o jo soc gran, vale, una persona gran, i vull acompanyar altres persones grans, no? Pues cuidando de ti, depenent del que tu vulguis, vale? Assessorem per anar a una entitat o a una altra, o a diverses entitats, i que vagin a les entitats i que decideixin entre les entitats i la persona que vol fer de voluntària. I que, o sigui, que el ventall de possibilitats de fer de voluntari és ampli, vale? Que sempre segur que hi ha algun lloc que pugui agradar per fer de voluntari, perquè hi ha moltes coses per fer de voluntari.
1: Això pel
4: i
1: que
4: fer
1: fa
4: de voluntari, clar, fa de molta satisfacció.
1: Sí.
4: Si és una entitat,
1: és
4: la que
1: anava
4: vol
1: a
4: fer,
1: dir, ara, sí,
4: vale? El que ha de fer és adreçar-se a nosaltres, perquè clar, ha de complir uns requisits, vale? I sobretot ha de tenir una assegurança per a aquesta gent que està fent de voluntari, vale? I ha de complir, bueno, pues, amb el decret que hi ha, amb la normativa, però que és una cosa molt senzilla, i nosaltres l'assessoraríem i ja està, és punto, i tindria voluntaris.
1: Ho deia perquè potser hi ha entitats o associacions que ara mateix estan descobrint, doncs, que hi ha aquesta possibilitat, que ho necessiten persones voluntàries, però que no sabien que existia aquesta possibilitat, Mònica. Per tant, portes obertes, com deia la Iolanda.
3: Sí, i tant. També. Sobretot, jo crec que el requisit principal, a part de l'assegurança que deia la Iolanda, és que ells, que necessitin voluntaris, que necessitin persones voluntàries per, bueno, perquè col·laborin, perquè ajudin a les tasques que està fent aquesta entitat, que no deixa de ser una retroalimentació, no, entre la persona que fa el voluntariat i l'entitat, no? Jo crec que són, bueno, són dos encaixos que poden nutrir-se un de l'altre, no? Molt interessant.
4: Sí, a més, per les entitats, el que també és important és que totes les entitats pertanyen a una xarxa de voluntariat a Sant Boi, vale? Que això no està en tots els municipis, o sigui, ja et dic que a Sant Boi hi ha molta tradició de voluntariat perquè ja ha creat aquesta xarxa, i totes les entitats, que si després vols portar la xuleta, treballen de forma conjunta i fem reunions cada dos mesos i fem, pues, des de formacions, campanyes de sensibilització, volem muntar un acte, un dia de celebració, tot això per agafar més voluntaris i per compartir bones pràctiques, necessitats que tenen cada entitat, i millorar la feina que fa cada entitat envers el voluntariat i els seus objectius com a entitat, vale? T'ho dic perquè formar part és, o sigui, formar part d'una entitat de voluntariat també seria formar part de la xarxa de voluntariat, no? Que és una xarxa que és, a més, que treballa i que té molta, que està molt consolidada.
1: I que treballen també en xarxa, és a dir, que entre totes les entitats també es coordina i es col·labora, oi?
4: I es parla de casos o de coses concretes o de necessitats o de coses que podem millorar.
1: Doncs endavant, quines són aquestes entitats? Jo crec que és el moment. Sí.
4: Mira, l'Associació Cultura Viva, la PES Sant Boi, que és Salesians, d'ESOS, Oció Solidària, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús en el Benito Meni, la Fundació Casilla Lluç, la Fundació Marianao, Iniciatives Solidàries, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Servei Local de Català, ¿vale? La Semilla de Trigo, l'Associació Cuidando de Ti, Càritas, Sant Boi, Aliments Solidaris Sant Boi i la Creu Roja Sant Boi.
1: D'acord, aquestes són les
4: espero
1: associacions.
4: Espero no deixar-me a ningú. I nosaltres, que també, ¿vale? Com a servei del punt de voluntariat, també estem a la xarxa de voluntariat de Sant Boi.
1: I esteu obertes, evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Boi, a que s'hi sumin més associacions reunint aquestes característiques que hem explicat abans, Mònica. Característiques per a una associació que ens escolti i que vulgui formar part. Quines serien i què ha de fer aquesta associació?
3: Bueno, sobretot que necessiti persones voluntàries, que realitzi activitats de cara a la ciutadania de Sant Boi i que puguin participar. Com adherir-se? Que ens truquin al punt del voluntariat i la idea és que puguin venir a les reunions, vale, un cop ha acabat tots els requisits, que puguin venir a la reunió i que puguin participar d'aquesta xarxa, no? Que puguin incloure la pàgina web de la xarxa de voluntariat, que les puguem, que es puguin donar a conèixer. També ha de tenir molt clar que ens expliquin què fan, com ho fan, quin perfil de voluntariat necessiten, vale, que això també és important, no? El que deia la Yolanda abans, no? En funció del col·lectiu amb el que vulguis col·laborar, pues serà una entitat o una altra. No?
1: I si ens està escoltant una persona i vol fer de voluntària, no sap exactament a on, això ja seria el segon pas, no? Saber exactament les associacions, però quin perfil ha de tenir aquesta persona per poder formar part d'aquest grup de voluntaris i voluntàries a Sant Boi?
3: No hi ha un perfil concret. Jo crec que això no és més les ganes que tu tinguis, no és qüestió ni de formació ni d'experiència, sinó la motivació, les ganes que tu tinguis de fer, de col·laborar i de fer una acció social, perquè no deixa de ser una acció solidària i social. És més que res, tampoc ni l'edat, tampoc importa l'edat, és qüestió d'això, que tu vulguis fer una acció social xula i dintre de la teva ciutat, i a partir d'aquí, en funció això del col·lectiu, del que vulguis fer, a partir d'aquí sí que, per exemple, que siguis una persona amb un cert compromís social, amb un altruisme, responsabilitat, solidaritat, que entenem que dintre del voluntariat això va en l'ADN, no? Sí. Com que se diu, però jo crec que si tens ganes i vols fer una cosa xula, jo crec que amb això ja podem començar.
1: Per tant, des de principis d'aquest mes de gener que es vol donar aquesta nova embranzida, Yolanda, el que és el voluntariat de Sant Boi.
4: Sí, a més estem treballant com des del gener, estem treballant per pertànyer a la xarxa de punts de voluntariat de Catalunya, que és una xarxa de la Generalitat de Catalunya. Perquè, com hem dit, volem donar difusió a que existeix el punt de voluntariat de Sant Boi, la xarxa de voluntariat de Sant Boi, i una forma de poder donar aquesta difusió és pertànyer a la xarxa de voluntariat de Catalunya. I estem en procés d'adherir-nos a aquesta xarxa, que per nosaltres és important perquè és donar més consolidació a aquest servei que portem molts anys portant a terme.
1: I això, aquest afegit a tota la xarxa catalana, seria aquest any mateix, 2026?
4: Any, sí. Seria ara. Estem en procés. Estem fent la paperassa.
1: Exacte. Molt bé. Exacte. I també seria una manera de treballar més en xarxa encara,
4: sí,
1: no?
4: Exacte.
1: Amb altres entitats i voluntaris i voluntàries de tota Catalunya.
3: Aquesta és una mica la idea, no? També de compartir amb altres punts de voluntariat de tota Catalunya, pràcticament, que podem compartir això, el que deia la Yolanda, bones pràctiques, experiències, formacions, el que no s'echen.
1: Yolanda, com deies abans, a Sant Boi tenim tradició de ser voluntaris, de ser solidaris i també de treballar molt pels altres, i a més que hi ha moltíssimes associacions i entitats a la nostra ciutat que també doncs, hi tindrien cabuda, moltes altres més. Per tant, de quina manera animaríeu a les persones que ens escolten, tant a les que volen ser voluntaris o voluntàries, com a aquelles associacions que potser encara no formen part?
4: Bueno, jo penso que la majoria la majoria d'entitats de Sant Boi tenen voluntaris perquè els propis socis són voluntaris.
1: Exacte.
4: Evidentment, no? Pertany a la xarxa seria que vulguin agafar gent que no sigui sòcia per col·laborar en una activitat que els tinguin, vale? Com a entitat. Llavors, el que han de fer és adreçar-se a nosaltres i pensar que fer de voluntari, o sigui, jo no li diria, perquè ja són entitats i ja els seus socis són voluntaris, sinó ampliar a ciutadans que no siguin socis de la seva entitat per poder col·laborar i fer coses.
3: No, però, per exemple, si et trobes allò que estàs a casa i dius, ui, no sé què fer, què puc fer, estic avorrida, pues igual, ostres, què puc fer, no? Una persona activa que no sap ben bé què fer, pues una opció és fer aquest voluntariat, no? De fer un acte per la comunitat. Inclús m'atreviria a dir que aquelles persones que estigueu estudiant alguna formació o carrera de l'àmbit social, pot ser un bon moment, inclús a nivell curricular, el que tu puguis fer un voluntariat amb qualsevol de les entitats que ha anomenat la Yolanda. Inclús, és que soc educadora social i com que me sale, però vull dir, d'aquelles persones, no?, joves i que esteu estudiant algun tema relacionat amb l'àmbit social, pot ser una oportunitat per poder començar a fer aquestes pràctiques, a connectar amb el món social, connectar amb entitats, a fer un acte, bueno, una acció social. Pot ser un bon moment, una bona oportunitat per començar a endinsar-se, no? Perquè, bueno...
4: Clar, fer de voluntari millora les teves competències, millora les teves relacions.
3: Exacte.
4: O sigui, que no és només de cara a ajudar o donar suport als altres, que també, que això et dona satisfacció, però també t'ajuda a tu, perquè tu
3: Exacte.
4: Millores com a persona. Vale? Llavors, té la doble vessant, no?
3: Exacte.
4: De donar suport a una altra persona, a una altra entitat, vale? A col·laborar en el banc d'aliments, a col·laborar amb salut mental al parc sanitari. Tot això dona satisfacció, però tu també faràs un aprenentatge d'aquest voluntariat. Millorar les teves competències, que com diu la Mònica, pot servir pel teu currículum si estàs en etapa ocupacional i si no, dona satisfacció a tu personalment per millorar les teves competències i les teves relacions amb els altres. Sí, molta gent que estigui a casa, que estigui, pues eso, sense saber què fer, pues és una oportunitat.
1: Recordem on s'ha de dirigir, què ha de fer aquesta persona que es vulgui afegir a fer de voluntari o voluntària a Sant Boi, o aquesta entitat o associació que encara no forma part de la xarxa i que s'hi vulgui sumar, Mònica.
3: Pues podeu trucar a Can Jordana, podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, al 93 635 1200, i piqueu l'extensió 1436 i us sortiré jo. Llavors, que, bueno, els hi dono cita prèvia, vale, i a partir d'aquí pues, comencem a caminar.
4: També tenim un correu.
1: Sí.
3: Ah, també.
1: Som-hi.
4: Doncs a veure on tenim.
3: Sí. El punt de voluntariat @santboi.cat. Ah, perdoneu, m'he oblidat de dir. L'horari, en principi, per les visites és de 10 a 1, vale? I si algú necessités venir per la tarda ho podíem valorar, però en principi l'horari és pel matí, l'horari de donar cita, diguéssim, seria de 10 a 1 de dilluns a divendres
1: per aquesta primera entrevista, eh?
3: Exacte.
1: Per les persones interessades en ser voluntàries.
3: Exacte.
1: Doncs s'ha donat una nova embranzida al punt de voluntariat, ara coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, entre altres coses, es formarà part d'aquesta xarxa de tota Catalunya properament, Yolanda, que això també serà una bona oportunitat,
4: sí,
1: no?
4: Sí, estem contenta, sí.
3: També, si voleu més informació, a la pàgina de l'Ajuntament hem obert com un blog.
4: Una pestanyita,
3: exacte.
4: Un apartat.
3: Sobre el punt del voluntariat, ho podeu trobar. Entreu a la web de l'Ajuntament de Sant Boi, www.santboi.cat, a l'apartat de tràmits, i quan hi arribeu a tràmits hi ha un apartat que diu ciutadania, i després de ciutadania ho piqueu a voluntariat, i allà ho teniu tot també. Tot l'horari, el telèfon, vull dir, si algú no li ha donat temps d'apuntar-s'ho, allà està tot i allà teniu tota la informació també.
1: Exacte, tota la informació del punt de voluntariat de Sant Boi, que ara està coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, que avui volíem fer tota aquesta explicació per a aquella gent que potser no sap què li sona, doncs que també animar-la, no?, a dir, doncs, el que dèiem, no et quedis a casa, no estiguis avorrit, o no marxis fora, que hi ha gent que potser fa un voluntariat fora, que també ho pot fer, fora de Sant Boi, però que sàpiga que la seva ciutat també el pot fer i el farà doncs, amb les seves veïnes i veïns, que això també està molt xulo, no?
4: Sí, sí. Eh? Fent xarxa, fent
1: exacte.
4: Comunitat.
1: No, Mònica?
3: No, i que té un doble, bueno, com una doble, un doble benefici, no?, que deia la Yolanda, l'acció que fas tu cap a la comunitat, però com la comunitat et pot retroalimentar a tu a tots els nivells, no?, a nivell personal, a nivell emocional, vale? I això està molt bé.
1: Doncs al punt de voluntariat de Sant Boi, avui n'hem parlat des d'aquest espai que ofereix informació, orientació, suport a les persones que volen fer voluntariat, però també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris i voluntàries, ara coordinar tot això des de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui ho hem explicat amb la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Yolanda Molina. Gràcies per tornar, Yolanda.
4: A tu.
1: I gràcies també a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, tècnica d'acollida del punt SA i del punt de voluntariat a Can Jordana, la Mònica Núñez. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Moltes gràcies.
1: I si us sembla, doncs aquí un temps podem tornar a parlar, a valorar, a donar la informació, inclús convidar aquí en aquest estudi a entitats i voluntaris a que expliquin el seu dia a dia.
4: Sí, sí, molt
1: bé. Us sembla?
4: Sí, sí.
3: Perfecte.
1: Doncs quedem així. Moltes gràcies i bon dia.
3: Bon dia.
4: Gràcies.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any, no?
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, pot ser. Però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo d'explicar.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava formada per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí? Tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre sí, cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia, allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.

0: Clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV, de Prússia, fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremadament formades que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
1: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
0: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas, seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
1: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
0: Home,
1: que
0: sí.
1: Sempre
0: sí.
1: És millor... La mida importa o no?
0: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
1: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
0: O Klein. Clar, el problema del gros, de la Gross Deutschland...
1: És que clar, si és molt gros...
0: És massa gros.
1: Fa mal, de vegades.
0: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
1: I va fer mal, i va fer mal.
0: Va fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX,
1: Carai, carai.
0: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi... El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys, hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià Primer.
0: Adrià Primer, molt bé. I això era per parlar de la música que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest
1: sí.
0: Grup,
1: el grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck?
1: Botox.
0: Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu govern, no? Del seu... sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I... crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors de història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreiser.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, ara no recordo no tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreiser.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat, i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes, i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat dos o tres vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Christian IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, O sigui, és molt bèstia el que passa allà, i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès, com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i de fet encara no tenia tots els territoris italians, que de fet els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs en van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no. No podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment... la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Amadeu de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant, no, veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín, i això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una Constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec.
1: Sí. I és al·lucinant. Clar, és veritat, sí, clar.
0: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Assassin Paradriu,
1: no l'he
0: a Netflix,
1: aquesta.
0: Dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a risc el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1909, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril, moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digne
1: Sergio.
0: Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado, què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
9: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
9: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
9: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Allí se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requereixin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
15: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
14: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
16: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
14: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
17: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
18: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
17: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
19: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
20: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
19: De fet, demà dissabte estava previst

0: El Taronja Central, Arnau Espigares.
1: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai mèmora que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, tres bengales de colors blaugrana perquè ell era del Barça i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
2: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
3: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
4: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
2: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
5: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i a més eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encaptaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
8: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen
2: Castec, CGT, la Inter

0: sindical i la COS.
1: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
0: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
1: Moment per la cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
3: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
2: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Bunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Pòncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les Filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
1: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
4: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
5: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
4: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:45 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
6: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre, pues, bueno, és important guanyar perquè, bueno, dona moral a l'equip, però, bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
4: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
7: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
4: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la 1 del migdia Penya Ulm i a 2:45 de la tarda Kitchenes Manresa i Lerna Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
2: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
2: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
2: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
2: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
4: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
5: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
4: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
4: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
6: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut, i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
4: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
2: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari.
4: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
2: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Colgué.
2: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i en general cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic, només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantia de la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
3: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines, instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
9: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
2: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
9: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
4: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
10: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
4: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
2: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
11: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
12: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
11: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
12: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repetidos esa capacidad de volumen en el resto.
11: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
2: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
4: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats. Però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové al qual s'hi va adherir Salvador.
2: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
4: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
2: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
6: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
4: Els Mossos van detenir ahir la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
4: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
20: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
21: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
20: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana urbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments a terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
23: Unes 3 sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
22: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
3: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
0: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Bunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
7: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
8: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
7: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi, avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase de Lliga a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Sara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, pues, surt el següent. I la veritat que pues, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge, a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Hola, què tal? Com esteu? Des d'ara i en els propers 25 minuts us proposem un petit trajecte per fer que el sofà de casa es mori de solitud tots els caps de setmana. Perquè als Sendes fem senderisme, fem excursionisme i també viatgem. Tres continguts que caracteritzen cada capítol. I el capítol actual, el 525, no podia ser menys. Els continguts d'avui són aquests. El Montsant és una de les serralades més impressionants del país i també de les més desconegudes. Una gran cinglera calcària fa de barrera al pas de la majoria de la gent, però un cop superada ens regala contornades tan sorprenents com el Toll de l'Ou. I anirem amb en Carles Sant Romà, d'Entre Camins, qui ens proposa una ruta pel centre i al nord del Montsant. El Xavi Tió se'n va també de ruta cap a una raconada fantàstica, però en aquest cas cap al Bages. En concret, cap a l'ermita romànica de Sant Pere de Vallhonesta i les restes de l'antic hostal de Sant Jaume, també de Vallhonesta. Tot això al terme de Sant Vicenç de Castellet. I viurem avui el segon i darrer capítol dedicat a Nissa, els quaderns del viatger. Si en l'episodi anterior la Cristina Duró va enumerar els punts destacats de la ciutat, avui ens fa un compendi de recomanacions per si us engresqueu a recórrer la capital de la Costa Blava. I ara sí, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Des d'un punt de vista geològic i també paisatgístic, la Serra del Montsant, gran aclaparadora del sector nord del Priorat, podria considerar-se la Montserrat del Sud. O anem a ser una miqueta provocadors i direm que Montserrat és la Montsant del Nord. Sigui com sigui, el Montsant és una serra fascinant que forma part de la serralada prelitoral catalana, que té una vasta extensió de 135 quilòmetres quadrats i que ens obsequia amb un paisatge salvatge i espectacular, ple d'interès des de molts àmbits, tant naturals com antròpics. Això ens ho referma en Carles Sant Romà, guia de muntanya i responsable de la petita empresa Entre Camins. En Carles coneix molt bé el Montsant, entre altres coses perquè va néixer als seus peus, a Ulldemolins, i perquè fa rutes guiades pel massís. Així ens presenta el Montsant.
1: Té uns valors faunístics, culturals, patrimonials, històrics i geològics importantíssims. És parc natural des de ja fa 25 anys, és el menys visitat de tot Catalunya, gaudeix d'abundants rutes també per practicar-hi el cicloturisme. Alguna de les seves zones formen part de les meques de l'escalada a nivell mundial. Tot plegat fa que, per una banda, sigui un lloc una mica oblidat, una mica que no rep el reconeixement i el prestigi que mereix, però, per altra banda, és el que potser fa que es pugui conservar o que s'hi pugui desenvolupar el turisme de forma sostenible.
0: Nou pobles delimiten la serra. La Morera, Cabassers, Ulldemolins, Cornudella, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, la Figuera i Margalef. Fem un traç unint tots aquests pobles i a la part interior hi tindrem el Montsant, una taca allargassada estesa de nord-est a sud-oest. Al sud sembla absolutament infranquejable. La gran paret calcària que hi ha a l'anomenada Serra Llarga barra el pas i només es remunta per complicats graus. Però un cop superat aquest escull, el paisatge aplana una mica i un univers de barrancs basculen cap a l'oest. Entre mig seu, al cor geogràfic del massís, hi trobem un indret ben especial, el Toll de l'Ou. Roca i aigua. El Carles ens proposa una excursió de dia sencer, circular, d'uns 16 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, que es fa per camins de muntanya, parts de GRs i també de PRs, de nivell mig o mig alt, i per persones acostumades a caminar per la muntanya. Comencem pel començament, pel punt d'inici.
1: Punt d'inici i final. Qualsevol de les dues ermites d'Ulldemolins, de l'Obaga, són Sant Antoni i Santa Magdalena, estan molt properes l'una de l'altra, es pot aparcar en qualsevol dels dos apartaments de les dues ermites, i tant l'una com l'altra, a partir d'allí, pujar pel GR que ens porta pel grau del Pi de la Carabasseta, fins a arribar a la carena de la façana nord del Parc Natural de Serra de Montsant, el Bosc de l'Obaga, i al capdamunt assolir les vistes panoràmiques del Pi de la Carabasseta, que té una forma molt característica, està pentinat pel vent.
0: Aquest pi és enmig de la divisòria d'aigües de l'anomenada Serra de l'Obaga, la que tanca el Montsant pel nord. A partir d'aquí, avall que fa baixada, toca endinsar-se en aquesta zona de barrancs que, en conjunt, es coneixen aquí com el barranc dels Pèlegs.
1: és el barranc central del parc natural. Hi ha tot de barrancons que en són tributaris, però el que queda al mig de la Serra Major, la més visible, la més icònica, la que es veu des de la cara sud, la que veiem des de Corbella, des d'Escaladés, des de la Morera de Montsant, i aquesta carena de l'Obaga, molt més ombrívola, la que es veu des d'Ulldemolins, la que es veu des de l'Ini, de la província de Lleida, de la comarca de les Garrigues, es veuen aquestes dues serralades. El que queda al mig, tots els cursos d'aigua, tota l'aigua que va buscant el camí més fàcil per recórrer, va caient tot cap al gran barranc, que és el dels Pèlegs, que acaba sent tributari del riu Montsant, a prop ja del pantà de Margalef.
0: I quan ja hem davallat uns 200 metres de desnivell per un GR ben marcat, creuem a Gual un barranc i poc després, com apunta en Carles, ens trobem amb l'espectacular indret del Toll de l'Ou. Ho dèiem abans, pedra i aigua.
1: Imagineu dos o tres grans blocs de roca calcària. El Montsant és un massís de conglomerat calcari, de forma que al mateix temps que trobem sediments de roca calcària i trobem incrustats un munt de còdols, de peces de riu, de còdols també calcaris, que estan formats des de fa 40 milions d'anys, doncs aquests mateixos blocs de pedra que anem trobant per tot el parc en una proporció, en unes mides de 2-3 metres d'alçada, queden concentrats en un llarg, diguéssim, d'uns 25-30 metres de llarg, de distància, per salvar dos caigudes de 3 metres i mig, 4 metres d'alçada.
0: Al Toll de l'Ou hi trobarem aigua abundosa pocs dies després d'un episodi de pluges, ja que la porositat de la roca calcària fa que el filtrat d'aquesta mateixa aigua sigui un procés lent. En Carles Sant Romà ens garanteix que en aquest indret, amagat al cor de Montsant, aquest doble salt d'aigua que sorteix a grans blocs de roca calcària, ens hi estarem ben bé una bona estona. Un cop decidim continuar, això sí, virarem cap a l'oest.
1: Buscarem el PR que ens porta sempre pel costat del llit del barranc, que ens va portant barranc avall, fins a l'aigua barreig. L'aigua barreig és el lloc on el barranc dels Pèlegs acaba fent l'aportació de les seves aigües, el riu Montsant, que ve des del nord-est serpentejant, havent passat pel poble d'Ulldemolins i havent baixat per tot el congost de Fregarau. El punt on es troben el barranc dels Pèlegs i el riu Montsant, com tants altres punts de trobada de dos cursos fluvials d'aigua barreig, i és allà on creuem per anar remuntant a poc a poc el riu Montsant, riu amunt, per tot el congost de Fregarau.
0: I arribem a un altre plat fort de la ruta, aquest congost de Fregarau esculpit pel riu de Montsant que, per la banda nord, ens regala la vista d'uns enormes blocs de roca grisenca i ataronjada, uns sobre altres, de noms ben suggerents, com ara el Cap de Mort, els Tres Jurats, el Camell, la Cadira, el Bisbe, el Formatge, la Sella o les Cadolles Fondes. Un paisatge que va inspirar i incitar a Grau Miquel, Fra Grau, a esdevenir anacoreta i quedar-se a viure en aquest indret al segle XII. I va fundar una ermita, Sant Bartomeu, digna de visita, encara que se surti mig quilòmetre del camí principal que ressegueix el riu Montsant a través d'un pont penjat. Arribeu-hi sense fer soroll. L'ermita, la veïna cova, les roques que la tanquen pel nord, el paisatge en global hi convida.
1: Que és que i està especialment protegit el valor del silenci. Si bé en tota l'àrea del parc està protegit el tema dels decibels, en aquesta part del Parc Natural de la Serra de Montsant hi ha una protecció especial de cara als sorolls, etc. És per això que el que trobem més amunt, que és tota la vall, entre la carena nord de Montsant i la Serra de la Llena, tota la vall on hi ha el poble d'Ulldemolins, se li anomena la Vall del Silenci.
0: Doncs remuntem la vall i congost per tornar cap a les ermites de Sant Antoni i Santa Magdalena. Com que dèiem que ben a prop hi tenim Ulldemolins, instal·lat en una àmplia i lluminosa vall, aïllat de les grans vies de comunicació, creiem que val la pena apropar-s'hi i fer-hi parada i fonda.
1: És que és un indret una mica allunyat de tot. Està tant a una hora de Lleida com a una hora de, pràcticament de Reus-Tarragona. No ve de pas de gaire cosa, de manera que no hi ha un gran volum de trànsit, la carretera passa per fora. Realment és una vall bastant ampla, per tant, hi ha força hores de llum al dia, amb moltes possibilitats a nivell de caminar, de passejar, de practicar-hi qualsevol activitat que té a veure amb natura, amb també un parell o tres d'espais molt importants a nivell de gastronomia. Vull dir que sí que val la pena passar el dia fent l'excursió i dins un cap de setmana emplear el diumenge coneixent i gaudint del poble.
0: Les sortides guiades al Montsant i a altres indrets de la demarcació de Tarragona i també de la Barcelona són una de les propostes clàssiques d'entrecamins. Però, com explica el seu ideòleg, en Carles Sant Romà, no és l'única dedicació que tenen.
1: A dissenyar, planificar i executar activitats amb escoles, amb centres formatius, digue-li excursions, digue-li tallers interpretatius de natura, d'orientació. I també des de fa ja un bon grapat d'anys vam començar a treballar amb empreses, sempre, aleshores, sota la marca Trek & Team, en portar el màxim d'empreses, el màxim de companys i companyes de feina que volen relacionar-se en un dia de feina des d'un mood diferent, en un espai diferent, muntant, programant i executant una sèrie de dinàmiques, de jocs, d'activitats que tenen a veure amb el treball en equip, amb la millora de les habilitats comunicatives, amb la millora de la comunicació, amb l'ajuda i en el respecte entre companys i companyes d'un mateix equip de treball.
0: Tot plegat a un tou de llocs màgics. Contacteu amb ells a través del web entrecamins.com. Per exemple, si us voleu inserir entre barrancs, roques i paisatges feréstecs i singulars, pels racons més interiors i íntims del Montsant.
2: Sendes.
0: És temps per caminar una miqueta, per fer una volta pel nostre territori molt extens, molt variat, amb moltíssimes possibilitats, i això ens ho demostra cada setmana el Xavi Tió. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Doncs molt bé, avui ens portes cap a una localitat que ja fa un parell d'anys vam parlar-ne aquí al programa, el reportatge central, perquè té molt de patrimoni, tant industrial com també històric, i avui anem a conèixer una part del patrimoni més religiós, podríem dir, a més del paisatgístic, eh?
3: Ah, això mateix, avui ens quedarem prop de casa, i és que a tot arreu hi ha llocs interessants que val la pena descobrir. Farem una proposta circular per anar a veure una ermita romànica que ja havia aparegut als Sendes, com deies, fa un temps. Ens quedem a la comarca veïna del Bages per anar a conèixer una petita joia prop de Sant Vicenç de Castellet. Estem parlant de Sant Pere de Vallhonesta, que visitarem després de veure alguna barraca de pedra seca, passar per Sant Jaume de Vallhonesta, visitar les runes de l'hostal que hi havia en aquell lloc, el camí ral, baixar a passar pel barri de Vallhonesta, anar a veure Sant Pere, i retornar de nou a Sant Vicenç de Castellet després de passar per diverses masies i algun mirador destacat. És una ruta que combina el GR4, el sender local SL-C53, que va de Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta, i el sender local C61 a Sant Jaume de Vallhonesta pel Camí dels Maquis, que formen part dels itineraris del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: Doncs el punt de partida d'aquesta ruta em sembla que és el mateix nucli, la població de Sant Vicenç de Castellet.
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al centre de Sant Vicenç de Castellet, a l'església de Sant Vicenç. El que fem és sortim del poble pel carrer de les Roques Altes, seguint els senyals del GR4, és un sender que va de Montserrat a Puigcerdà, i que ens durà a enfilar-nos seguint el camí de Sant Jaume de Vallhonesta per entre finques conreades, fins a desembocar a una pista ampla que també puja des del poble i que de seguida ens porta a creuar per un pont sobre l'autopista C-16. Aquí, ja de pla, passem un petit tros d'un bosquet de pins joves i un tram de codina de gres pel costat de la pista, la creuem una mica més endavant i per un senderó mig urbanitzat marcat amb senyals de sender local pugem fins a la masia de Can Nogueres, una masia del segle XVIII, enllacem amb una altra pista, passem després a tocar de Can Micaló o Cal Miquel Gras, una antiga casa del segle XVII amb una avinguda de xiprers molt bonica al davant, i d'allà de seguida arribem a una barraca de vinya de pedra seca, és la barraca de Serra Canta, és una barraca força ben conservada, i ben a la vora tenim una altra atracció de l'excursió, és l'antiga pedrera del Rubió o de Serra Canta, una pedrera de gresos groguencs que també anomenen gres de Sant Vicenç, pedra arenisca, i que va estar en explotació manual fins al 1985. La mateixa pista que portàvem ens desemboca en una altra de més important, que per l'esquerra ens baixa de seguida a les restes d'un gran roure monumental que es va cremar amb els incendis també del 1985. És el roure gros del Rubió, que només conserva una enorme soca amb algun tros de branca viva. Del roure seguim per la mateixa pista fins al proper encreuament i aquí girem 180 graus per començar el camí del Maquis, també indicat amb senyals de sender local i que en pujada suau ens du a passar primer per la balma del Sequer, és una balma semicircular i força gran, i més endavant a treure el cap a la carena de les Nogueres, passant per trams d'obaga sorprenentment frescals. Un darrer tram de pujada ens du a l'ermita de Sant Jaume de Vallhonesta i al costat les impressionants ruïnes de l'antic hostal del mateix nom, el camí ral de Barcelona-Manresa, que anava per dalt la carena. Era un grandiós casal.

0: Cal Jeroni, Cal Carreres i Cal Martí, petites masies dels segles XVII i XVIII. Passem per la Font de la Llebre, arran de camí, passem per Cal Sala i d'aquí ja acabem d'arribar a Sant Pere de Vallhonesta, amb Cal Campaner al costat, que li feia de sagristia, i la Font del Pit Roig. Estem parlant d'una ermita romànica, petitona, molt ben posada, amb elements del segle XI, originàriament parròquia de l'antic terme de Vallhonesta. Força ben restaurada i, si la trobem oberta, podem fer una visita guiada. D'aquí, de Sant Pere, el camí ens du al poc a passar pel mirador de Sant Bernat, amb unes vistes esplèndides de tota la cara nord de Montserrat, i de seguida retrobem el camí d'anada a Can Micaló. Ja només ens queda desfer el tram que, passant per Can Noguera, ens baixa a la pista, i d'allà traspassem de nou sobre l'autopista i acabem de baixar seguint el GR fins a entrar de nou a Sant Vicenç de Castellet.
1: Una raconada realment fantàstica, Sant Pere de Vallhonesta, no només per la pròpia església en si, sinó també el conjunt, tot el que l'envolta. És un d'aquells racons bonics, sí, d'estar-s'hi una bona estona.
0: És un entorn tranquil.
1: I tant que sí. Fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de quasi 13 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 470 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però ens hi podem passar quasi tot el dia si ens entretenim a contemplar tot el patrimoni arquitectònic o arqueològic.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: 1,5 sobre 5, no gaire més.
1: I referències?
0: I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sant Vicenç de Castellet, Sant Jaume i Sant Pere de Vallhonesta, d'un usuari que es diu Jap1990.
1: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que ens ha dut fins al Bages, fins a Sant Vicenç de Castellet. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us explicaré la meva estada a Niça durant 3 dies pel pont de la Constitució.
4: Niça és una ciutat que desperta els sentits. La Cristina, per exemple, la percep de dos colors, el blau turquesa del mar i el taronja caldera de les seves postes de sol. Quan a un so l'associa a l'esclat de les onades i pel que fa a una flaire, escull l'opció d'olor a net, a barreja de flors, sabons i lavanda tan freqüent en aquestes contrades. Per conèixer les sensacions de la nostra viatgera, en aquest segon capítol, ens fa una petita guia de recomanacions per voltar per la ciutat. Segon i darrer capítol dedicat a la cinquena ciutat més gran de França, Niça.
3: Per mi és la ciutat menys francesa de totes les que he visitat, que són moltes. Suposo que aquesta diferència està donada per la seva proximitat a Monte Carlo i a Itàlia. Així com a la resta de ciutats franceses, és molt difícil trobar un lloc per dinar o sopar en un horari més semblant al que faríem nosaltres aquí a Catalunya o fins i tot a la resta d'Espanya. A Niça es pot dinar perfectament a les 2, a les 3 i fins i tot a 3:45. No hi ha problemes per sopar a partir de 9:15 i fins i tot m'atreviria a dir fins a 9:15. Si teniu poc temps per viatjar a Niça, us puc garantir que és una ciutat que es veu en un cap de setmana. De fet, nosaltres teníem 3 dies i d'aquests 3 dies un vam poder escapar-nos a fer una visita ràpida a Monte Carlo, que és una ciutat que també val la pena. Està a 20 minuts de tren del centre de Niça i és una ciutat a la qual podeu visitar el castell, els Grimaldi, podeu visitar el casino i podeu recórrer a peu algunes de les curves més famoses del circuit de Fórmula 1. Quant a la seguretat, dir-vos que jo en cap moment vaig sentir ni por ni em vaig sentir insegura. És una ciutat molt tranquil·la, no sembla que hi hagi grans perills. Potser si entres en barris on no t'hi has de posar, doncs com a tot arreu. Però en principi puc dir-vos que és una ciutat bastant segura. Transport.

0: És una ciutat que pots fer-te-la a peu perfectíssimament. És una ciutat plana, tot i que, tal com us he dit anteriorment, s'expandeix de costa a muntanya. I el mitjà de transport per excel·lència de la ciutat és el tramvia. Té unes línies superben comunicades i si alguna vegada hi viatgeu, veureu que és una meravella sortir de la terminal de l'aeroport, agafar el tramvia a la porta i arribar fins al teu hotel al centre en 20 minuts. Niça és una ciutat amb moltes botigues de luxe, amb molts bars, amb molts cafès, amb una gran oferta comercial i gastronòmica, i els preus no són assequibles en comparació amb Barcelona. Per un cafè que aquí pagaries com a molt 2 euros, allà pagues 4,50 euros. El preu mitjà d'un menú rondaria els 20 euros, prendre's una Coca-Cola està més o menys en 7 euros, per tant, no és una ciutat barata. Gastronomia. Per mi un dels jocs imperdibles és el Cafè Turín, un lloc en el qual podeu fer, en cas que us agradin, una degustació d'ostres per un preu relativament assumible, tot i ser cares. A banda d'això, també per les persones fans de les pastisseries, dir-vos que és una de les poques ciutats de França, a banda de París, on podeu trobar una sucursal de la Duré i, per tant, podeu comprar o podeu degustar macarons dels bons, dels de veritat. Hi ha molts cafès bonics i molts llocs en els quals pots comprar especialitats franceses com formatges o xampany. Dels plats característics de Niça, la veritat és que no n'hem sabut descobrir cap. El que vam trobar tot arreu és que podies dinar, sopar, berenar ostres, i vam considerar que potser el plat típic era en aquest crustaci. Vam tastar una de les begudes típiques de França. Així com a Itàlia està molt de moda i s'ha exportat a gairebé totes les ciutats d'Europa fer un spritz, a França, en comptes de fer un spritz, fan un Kir Royal. És una mena de vi espumós, que la veritat està bastant bo, i per 8 euros pots fer una copeta, més o menys al mateix preu que podries fer un spritz aquí a Barcelona. Recomanaria Niça a totes aquelles persones que siguin unes enamorades del glamour francès de l'època de la Belle Époque, a les persones que els agradi el luxe, a les persones que aquí els agradin les postes de sol, a les persones a qui els agradin els cafès antics i bonics, a les persones a qui els agradin els hotels exquisits. És una ciutat que jo classificaria com una ciutat, no sé si pija és la paraula, però és una ciutat bastant exquisida. A totes aquelles persones que els agradi el luxe, i en concret el luxe francès amb aquest to xic, Niça és la seva ciutat, sens dubte.
1: Doncs acabem aquí, no sense abans agrair-vos el vostre interès. Hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. I us recordem la manera per recuperar aquest i anteriors capítols del Sendes. Molt fàcil, al podcast de la xarxa Més i d'alguna de les 35 emissores locals que emeten el programa. Res més, salut, cames i molt bona ruta.

0: salut i senderisme. Què tal, amics i amigues, com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més, encetem un nou Sendes, el programa dedicat a l'hora, al senderisme, a l'excursionisme i als viatges. Assolim ja el capítol número 524, que en tan sols 25 minuts desplegarà un total de 3 continguts relacionats amb aquestes matèries. Els 3 d'avui són els que ara mateix presentem en el nostre sumari. Puig Ciutat és el nom d'un jaciment arqueològic ubicat en un altiplà proper a Oristà, al Lluçanès. Va ser destruït per la Guerra Civil Romana entre els partidaris de Juli Cèsar i els de Pompeu i sembla ser que fou un importantíssim assentament poblacional en 3 moments diferents de la història. Avui l'Associació Arqueològica gira i continua excavant i en fa visites guiades. L'arqueòloga Àngels Pujol ens en dona tot tipus de detalls. També de serres transversals va la proposta senderista del Xavi Tió. Ens situarem a Anglès, a la selva, per pujar fins al cim de Santa Bàrbara. Una ruta circular que ens escriurà al detall i de la que ens en farà, com no, la corresponent fitxa tècnica. I a l'apartat de viatges ens traslladem fins a Niça, ciutat francesa que és capital del departament dels Alps Marítims i integrada a la regió de la Provença, Alps i Costa Blava. Una de les nostres col·laboradores més habituals, la Cristina Duró, ens portarà a descobrir en 2 capítols els principals encants de la ciutat. Presentats els continguts, ens hi posem. Veniu? Doncs va, que marxem. Passejar pel Lluçanès actual és amarar-se del seu paisatge. Suau, serè, plàcid, tranquil. Molts adjectius se'ns podrien passar pel cap a l'hora de descriure aquest altiplà fet comarca. Però ves per on, totes aquestes sensacions de pau i de tranquil·litat que transmet el seu paisatge contrasten amb un passat on hi va haver l'antítesi. Barbària, guerra i destrucció. Això va passar en concret al sud de la comarca, a mig camí entre els pobles d'Oristà i la Torre d'Oristà, al Puig Ciutat. Avui és una plana silenciosa, però pels vols de l'any 49, abans de la nostra era, va ser escenari d'una cruenta batalla que va destruir completament un important assentament de població. La Guerra Civil entre Juli Cèsar i Neu Pompeu en va tenir la culpa. I fa 15 anys, l'associació Gira, capitanejada pels arqueòlegs Robert Tamba i Àngels Pujol, va engegar un projecte de descoberta d'aquest jaciment, amb la col·laboració d'una àmplia representació de professionals i de les universitats, i amb un objectiu, saber què va ser Puig Ciutat. L'Àngels ens posa en context.
1: Als anys 80 s'havia extret grava i se sabia que hi havia material, anava a sortir material en superfície quan llauraven, llavors se sabia que hi era, però la primera intervenció pròviament científica es fa el 2005 a càrrec de Roger Sala, del seu equip de prospecció arqueològica, i va fer una prospecció geofísica a l'indret, o sigui, passant amb un radar per la superfície, fa com una mena de radiografia del subsol, per entendre'ns. I llavors es va veure que hi havia doncs, indicis de murs, d'ocupació. I després, tenint aquesta informació, amb ell mateix i un altre company, amb en Carles Pedrós, doncs va ser el 2010 que vam començar el projecte actual.
0: Doncs un projecte que posa de relleu que aquest indret, ara un xic allunyat de les principals vies de comunicació, va ser un important lloc de pas. De fet, el topònim no és gratuït. Puig Ciutat ja apareix en documents de l'any 1000 i denota que allà hi va haver un important assentament de població.
1: Llavors és un indret que pel seu espai privilegiat, diguem, tant a nivell topogràfic com d'accés a recursos i de comunicacions, doncs ha estat ocupat al llarg de la història. De fet, sempre parlem això d'un eix transversal antic per aquest referent, aquesta comunicació est-oest, no?, des de la zona, tot pirinenca, zona Empúries, zona costa, i també dels Pirineus cap a l'interior de la península Ibèrica, sobretot per l'esdevenir més important, que és la Guerra Civil que va posar fi a l'assentament. Pensem que el fet de que aquest lloc hagi estat destruït amb aquesta violència només pot ser causat doncs, perquè el lloc era interessant i controlava una via de comunicació important, tant per un bàndol com per l'altre.
0: Del jaciment arqueològic de Puig Ciutat se'n coneixen 3 fases històriques. La més antiga se situaria en el bronze final i les primeries de l'edat de ferro, més o menys entre el segle IX i el segle VII abans de la nostra era. La segona seria la fase ibèrica, entre els segles IV i el II. I la tercera, la d'ocupació romana, arrasa amb tots els vestigis anteriors. L'Àngels ens explica que l'excepcionalitat del jaciment rau en el fet que precisament la Guerra Civil Romana de mitjans del segle I provoca la destrucció de Puig Ciutat i que això ha possibilitat, als arqueòlegs, tenir una fotografia perfecta del seu moment final.
1: El fet que l'indret s'hagi destruït i no s'hagi abandonat fa que tinguem, a vegades dic, com una foto finish del moment final, no?, de l'època romana. O sigui, tenim des de materials del dia a dia escampats pels terres de les habitacions en abundància. Objectes vinguts arran de la destrucció, no de la batalla. Tenim armament. De fet, tenim tot l'armament ofensiu de l'exèrcit romà. Diguem, només ens falta l'espasa, de moment. El gladius, a veure si ens surten properes campanyes. Tenim restes d'animals i restes humanes també mortes en el moment de la batalla, de la destrucció. Per tant, ens permet tindre una imatge molt clara de què va passar a l'indret en aquest moment romà republicà. I a part, també tenim el fet que el van encendre, o sigui, van calar foc edifici per edifici, i això també fa que se'ns conservin elements excepcionals que de manera habitual no trobaríem, com per exemple tenim un envà de fusta o una porta també de fusta completament cremada.
0: Eduard Blé, especialista en armament, va ser un altre dels col·laboradors en aquesta Líbia. Exemple de tot el treball arqueològic que va molt més enllà de l'excavació en si, ja que continua al laboratori amb l'anàlisi i la datació. Però deixem el laboratori pels especialistes i anem a fer el que ens agrada més, anar-hi. Podem fer-ho per via lliure, amb l'ajuda d'uns plafons explicatius, o bé a través d'una visita guiada. Ens hi dirigim. El primer que descobrirem és que l'orografia marca molt les característiques de Puigciutat.
1: El coneixem encara allò molt parcialment, però sí que sabem que és un espai emmurallat, o sigui, es troba ell mateix en un puig, diguem, d'una superfície plana, que fa 5 hectàrees, que no és pas petit, voltat per la Riera Gavarresa, sobretot pel costat nord i de Ponent, que ja li fa un cingle. Per tant, allà no cal cap sistema defensiu, però sí que pel sud i per llevant, els punts més accessibles, allà hi ha una muralla que el ressegueix, que ja l'hem anat veient en alguns trams.
0: Arran de l'antiga muralla, els arqueòlegs han descobert un seguit de construccions adossades, així com també les restes d'unes antigues edificacions, més aviat de forma irregular, a l'espai central de l'altiplà.
1: Ara estem excavant un graner, concretament, i n'hem excavat de previs, que presenten una orientació no molt estructurada, pel que sembla fins al moment. Així que hi ha uns quants edificis arran de la muralla, que de fet formarien pròpiament la mateixa muralla, o sigui, la part posterior dels edificis, la muralla en si, i sembla que, com que és molt estret, els edificis aquests adossats a la muralla doncs farien com una mica de fet, hi ha l'estructura defensiva en si mateixos. Per tant, ens hauríem d'imaginar això, que de fet són, pel que hem vist fins ara, de moment, espais d'hàbitat. Hi ha llars de foc, hi ha elements així de la vida quotidiana, doncs que serien aquests edificis arran de la muralla, i per això, pel centre, que és que comentava, edificis més irregulars d'orientació, diguem, o de posició, si més no. Segurament perquè l'ocupació prèvia condiciona una mica l'estructura de l'assentament.
0: El jaciment arqueològic de Puigciutat d'Oristà es pot visitar per lliure o bé, com dèiem, amb aquesta visita guiada d'una hora i mitja de durada a càrrec del Robert i l'Àngels. Es fa cada primer dissabte de mes a les 11 del matí i cal fer reserva prèvia a puigciutat@puigciutat.com. També podeu consultar tota la informació pertinent al web www.puigciutat.com.
1: Es fa el recorregut de l'entrada del parc arqueològic i es van visitar les diferents estructures que tenim obertes i museïtzades. Es passa també durant el recorregut per un espai expositiu que tenim al centre del parc arqueològic, on tenim rèpliques de diferents elements. Ahí tenim des d'una clau de porta amb la rèplica d'un pany, que es pot fer l'exercici d'obrir-lo, perquè són bastant diferents a les actuals, les claus romanes, i tenim rèpliques d'armament, per exemple.
0: I la mateixa Àngels Pujol ens explica que hi ha una altra manera més lúdica per descobrir aquest jaciment, sobretot pel públic infantil i familiar. És el joc de la Simona.
1: Que, bueno, és com un joc de repente que hi ha l'arqueòloga que et va guiant doncs, per diferents punts del jaciment, fent el mateix itinerari que la visita aquesta que et comentava general, i que planteja diverses qüestions en diferents punts fins a resoldre trobar la solució o fer un dibuix, diguem, a partir d'uns punts, unes referències que et porten cap a un punt on tenim un amagatall, s'ha de trobar el lloc, hi ha un missatge ocult allà dins.
0: Podem completar la visita al Puigciutat recorrent el bonic poble d'Oristà i el seu Museu de Terrissa Catalana, també anomenat com a Museu Roca Guinarda. Bé, però d'això ja en parlarem un altre dia als Cendres. Quan el projecte del jaciment arqueològic de Puigciutat dic que compta amb el suport de l'Ajuntament d'Oristà, del Consorci del Lluçanès, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. S'hi fan anualment dues campanyes d'excavació i se segueix excavant per anar descobrint més coses de Puigciutat. Un espai excepcional, envoltat d'un bonic paisatge rural. Avui silent, però que va recuperant la seva veu gràcies a la tasca constant dels arqueòlegs. We'll be right back.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.

0: Temps per fer senderisme en les sendes, per això es diu sendes, precisament perquè ens agrada fer senderisme. Xavi Tió, com estem?
1: Ah, Maria, Déu us guard.
0: Has vist quin joc de paraules per començar la secció avui?
1: És ben bé això, és ben bé això.
0: Molt bé, cap on ens portes?
1: Doncs avui ens n'anirem cap a les Guilleries, i en concret cap a la comarca de la Selva, per anar a descobrir un dels cims que envolten el poble d'Anglès. Si parlem de les Guilleries, tenim el punt més alt, que és Sant Miquel de Solterra, i tenim també Sant Benet, dos cims a cavall de Sant Hilari, Sacalm i Osó. I després tenim uns altres dos cims, menors, si voleu, que estan a sobre d'Anglès. Són Sant Gregori i també Santa Bàrbara, a banda i banda cada un de la riera d'Osó. Sant Gregori, si recordeu, el vam proposar fa un any i mig, més o menys, passant pel Puig de Frou, i avui anirem cap a Santa Bàrbara, sortint també des d'Anglès. Farem una circular en sentit horari que ens durà a passar per les mines del Sant Pare, l'ermita de Sant Amans, enfilar-nos a la Rocassa, acabar de pujar fins a Santa Bàrbara, i després baixar del cim seguint el GR-178, passant pel Pla de Llancers i el Gran Casal de Bellveí, abans d'entrar de nou a Anglès pel barri de Bellpuig.
0: Avui les sempre enigmàtiques Guilleries, que són protagonistes de la nostra secció. Per on comencem, Xavi?
1: Doncs molt fàcil. Anem a començar al Parc de la Font del Canyo, al sud del poble, al costat de la Riera de Sant Amans. En sortim pel carrer de les Escoles, cap al sud, per un senderó que segueix la Riera pels Camps de la Pedrosa. Sortim de seguida a la carretera de Ricec, passem pel costat d'una petita zona de xalets, i a tocar tenim ja les mines del Sant Pare. És tot un conjunt d'edificacions en ruïnes, fetes de rajol, dites així perquè van ser una donació per testament el 1871 a la Santa Seu de Roma. Eren administrades pel bisbat de Girona fins al 1930, que en van sortir les darreres vagonetes quan van plegar. Passem primer per les ruïnes de les cases dels miners i dels dirigents de l'empresa que explotava les mines. Són edificis grans, de tres plantes, i trobem després les estructures dels magatzems al voltant del pou principal. I a l'altre cantó de la riera veiem, sobre un turonet, el tut de les mines. És una xemeneia també de maons per on sortien els fums de fondre la galena. És un tipus de plom que s'extreia de les mines. D'aquestes mines del Sant Pare, traspassem la riera de Sant Amans, passem pel costat de la masia del Ricec, i per un tram de pistes noves obertes al bosc arribem a l'ermita de Sant Amans. És tan xic enlairada damunt la plana, és un antic santuari romànic del segle XI, molt ben restaurada el 2014, i d'aquí el que fem és comencem tot una llarga pujada per tot de pistes obertes per a l'explotació de castanyers que hi havia hagut a la falda de Santa Bàrbara fins a finals del segle XX. D'inici anem per una torrentada freda i humida, acompanyada de falgueres i molsa, passem per les ruïnes de Can Garriga, anem pujant fent tot de llaçades per un intrincat laberint de pistes, anem sortint a zones més soleies, acompanyats ara de bruc i d'arbossos i amb algun roure i alguna alzina surera, i força més amunt ens desviem un moment per anar a treure el cap a la Rocassa. És un sortint rocallós amb vistes cap a la plana anglesencla i prefaci de la panoràmica que ens espera des de dalt del cim. Ja només ens queda un darrer tram de pujada més forta tallant la pista principal que ens deixa al capdamunt del llom de la Serra de Santa Bàrbara, en un encreuament de camins per on passa el GR-178, que seguim cap a Tramuntana. Tenim a tocar l'ermita del mateix nom, situada dalt de tot del turó, a 850 metres d'altura. És un edifici allargassat que té una part de refugi i una altra part d'ermita romànica del segle XIII, amb un impressionant campanar d'espadanya sobre la porta, i tot situat en un entorn molt ben cuidat i amb unes vistes privilegiades, perquè cap a ponent veiem els dos cims principals de les Guilleries que dèiem, Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, i també Sant Benet, i per un extrem veiem que en surten els cingles de Tavertet i Rupit sobre l'embassament de Sau. Veiem també el cingle del Far sobre Sant Martí Sacalm. Cap al nord tenim vistes del Puig Sallansa i la Serra de Finestres, i tancant l'escenari veiem al fons de tot el Coma Negra i el Bassegoda. I molt més proper, sota nostra, tenim Anglès i la Cellera, tancats pels cingles de Mer, que els separen de la vall de Llémena. Veiem també Roca Corba, amb els repetidors de televisió sobre Banyoles. I cap a llevant tota la gran plana del Gironès, amb Salt i Girona i amb la muntanya dels Àngels darrere. El que fem és sortim del cim de Santa Bàrbara cap al nord, seguint el GR que ens du primer per tot un llom entre arbossos i sureres, anem davallant fins al Pla de Llancers, passem per la Font dels Gossos i arribem al casalici de Bellveí. És una gran masia de dues plantes i golfes del segle XV, perdó, del segle XVI, amb un immens edifici adossat de principis del segle XX, que havia estat un balneari per a tuberculosos. De Bellveí, el GR ens acaba de baixar tallant la pista fins a entrar en una zona de xalets moderns i més avall ens mena al barri de Bellpuig. I aquí ja, pel costat del cementiri vell i l'escola Pompeu Fabra, entrem de nou al parc de la Font del Canyo, on tenim el cotxe.
0: I després de la definició i la descripció de la ruta, anem amb la fitxa tècnica. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant exactament de 14,7 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 740 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
1: Posem-hi unes 5 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem tot el dia per anar contemplant tot aquest patrimoni arquitectònic o arqueològic.
0: Grau de dificultat.
1: Posem-hi 2 sobre 5... I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom anglès, Sant Amans, la Rocassa, Santa Bàrbara, anglès, d'un usuari força interessant que ja coneixem d'altres propostes i que es diu Jeb Bosch.
0: Molt bé, doncs aquesta és la proposta que hem fet aquesta setmana. Gràcies per acompanyar-nos, Xavi. Fins a propera.
1: Salut i República!

0: Sendas.
1: Hola, sóc la Cristina Duró i us explicaré la meva estada a Niça durant 3 dies pel pont de la Constitució.
2: Doncs Niça és, junt amb la seva aglomeració urbana, la 7a ciutat més gran de França. Una localitat de prop de 350.000 habitants, elegant, oberta al mar, envoltada del glamour de la Costa Blava i amb un marcat caràcter mediterrani, i a més, molt propera a la veïna Itàlia. En 2 capítols us expliquem els llocs més interessants de visitar a Niça i també tot allò que hi podeu fer. Primer, de 2 quaderns del viatger dedicats a aquesta ciutat francesa, Niça.
1: Si hagués de fer una descripció general de Niça, diria que Niça és una ciutat que s'aglutina al mar i va pujant la costa muntanya, seguint el litoral de la Côte d'Azur. És una ciutat lluminosa, amb una posta de sol preciosa. Té una sèrie de renglera de cases que pot recordar el passeig marítim de moltes ciutats catalanes. Em va recordar algunes dels poblets més típics de la costa del Maresme, fins i tot a una part on passa la carretera nacional a Mataró, amb cases molt boniques, cases molt endreçades, algunes d'elles semblen les cases de l'Eixample dret de Barcelona, les típiques cases modernistes. Què més puc dir? És una ciutat amb moltes botigues, amb moltíssima vida, amb molta gent pel carrer, amb una oferta increïble de cafeteries, bars, restaurants, terrasses per seure a la platja. La veritat és que és una ciutat que val molt la pena. Si hagués de triar una zona per visitar de Niça, òbviament em quedaria amb la zona del Passeig dels Anglesos, que és el Passeig Marítim. És un passeig marítim en forma de badia, és un golf, a partir del qual pots anar resseguint tot el relleu de la Côte d'Azur. Té una costa molt visible, es pot reconèixer la fesomia de les cases. I a banda d'això, els colors del mar són preciosos. Quan parlen de la Côte d'Azur, realment fa honor al seu nom, perquè les aigües del mar són de color blau turquesa, malgrat ser hivern i estar la mar agitada. La mar tenia un color molt bonic, i més amb el contrast del sol, a l'hora que es va pondre, que haurien ser 4:45. Una altra zona molt bonica que cal visitar de Niça i que està al costat de la plaça Massena és el corredor verd i el mirall d'aigua, que és una plaça que està ubicada en un parc que va en paral·lel a tota la costa, i en aquesta plaça hi ha com una mena de llac en el qual, facis com facis una fotografia, sempre es reflecteix als edificis que envolten aquesta zona. I en el cas concret dels dies que vam estar nosaltres a Niça, hi havia un arbre de Nadal i una nòria, i la veritat és que van quedar unes fotografies precioses. També prop d'aquí està la catedral de Niça, que també crec que cal visitar. Si seguim en paral·lel al parc en el qual es troba el corredor verd i el mirall, arribarem a la plaça Garibaldi. La plaça Garibaldi és una de les places més emblemàtiques de Niça. Seria una plaça d'aquelles amb solera que hi alberga alguns dels cafès més importants de la ciutat. Entre ells trobem el Cafè Turín, que si us agraden les ostres i les gambes, diria que és un lloc imperdible a la ciutat. Des d'aquí, a banda d'aquesta zona, és molt interessant la zona de la plaça Massena i el carrer principal, que va des de la plaça Massena fins al carrer de l'estació. És tota la zona així més cèntrica. També entre la plaça Massena i el passeig marítim hi ha una sèrie de carrers amb edificis bastant senyorials que conformarien el centre històric de Niça, que són bastant interessants de visitar. I com si diguéssim en direcció Monte Carlo, si partim des de la plaça Massena, podem anar al Mercat de les Flors, que és un lloc que, a part de vendre flors, òbviament, també venen productes típics d'aquesta zona de la Provença, com són, per exemple, sabons i herbes de lavanda, també alguns embotits, pans i fins i tot espècies. Des de la plaça Garibaldi podeu agafar un carrer que us condueix directament al port. Els carrers que condueixen al port són carrers en els quals hi ha moltes botigues d'antiguitats i brocanters, una zona que paga la pena de veure també. Quan arribes al port sembla que sigui un port normal i corrent, però en realitat té una molt bona vista i també podem trobar vaixells i illots espectaculars. Des de la zona del port, si anem en direcció un altre cop cap al centre de Niça, podem arribar a la Torre del Castell. I a la Torre del Castell hi ha un gran mirador des del qual es pot contemplar tot el passeig dels anglesos.

0: Doncs punt i final, aquí s'acaba el trajecte del nostre programa. Un camí que hem fet entre l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, edició i presentació. Recupereu aquest i anteriors capítols del Sendes als espais web d'alguna de les 35 emissores locals que emeten aquest programa o bé a través del podcast de la xarxa Més. Agraïts que ens hagueu fet confiança i companyia una setmana més. Ens emplacem al proper programa. Salut, cames, i que tingueu bona ruta.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

Fas 18 anys aquest 2026 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18. Serà el divendres 10 d'abril a les 9 del vespre a Can Massellera. Música en directe amb DJ Romero, fotocol a càrrec d'Anna Santamaria, menjar i beure, regals, sortejos i molt més. L'aforament és limitat i és imprescindible que confirmis la teva assistència. Entrada gratuïta i exclusiva per a persones empadronades a Sant Boi i nascudes l'any 2008. Vols venir a la festa dels 18? Reserva la teva entrada a l'Instagram de Joventut Sant Boi. Pots portar una persona d'acompanyant. El 10 d'abril a les 9 del vespre, vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al punt, la Factoria Jove de Can Massellera, al telèfon 673-03-6495 o @joventutsantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Nom:
0: Lola Casadellà Puig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
3: Matrícula:
0: 35.160.
4: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
5: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
6: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
5: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadellà en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadellà.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Les gens que étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait qu'elle...
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
3: Que no m'aimait pas.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola, del Felip del Ton, que doncs ella... Als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu: se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta.
2: Així ho recorda la Lola, amb la veu de l'actriu Maite Ojer.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FET de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
3: Je pense, moi, qu'elle a un peu profité de...
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
3: Per combatre l'armée de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble, no ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: El 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETUGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb, coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noémie Suchet o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, l'Etel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare va conèixer el meu pare perquè el va cuidar. Així és com es van conèixer, van començar una relació i es van enamorar l'un de l'altre. És una mica romàntic. Ell estava ferit, ella el va cuidar. I així és com es van enamorar en aquestes circumstàncies.
3: Dans ces circonstances-là.
2: Es casa amb el Jacinto a Molins de Rei el 25 d'abril del 1938. De fet, s'hi casa dues vegades, una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
1: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
7: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
2: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
5: que mon père était, avait des responsabilités.
4: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
5: Com il voulait, quoi.
1: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé 500.000 de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
6: 1939 nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta, entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
5: Elle avait déjà son enfant.
4: Ella tenia ja una nena que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
5: Son diminutif, Pepita.
1: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
6: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, ¿eh? Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Ay, mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
1: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
2: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
6: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando: ¡A España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán. Pero, por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
2: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebelen al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, són conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
6: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo. Y como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%.

0: dont elle nous a peu parlé.
1: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
2: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
1: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
3: Ell es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El consideraven mort, però va sobreviure realment per miracle.
2: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
1: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva dos germans refugiats polítics.
4: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, ¿eh? Y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y a Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
2: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser dues estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
1: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
2: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
4: Jo ajudava en la organització militar. Balseis nos prestó una máquina de escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. El tiempo de sacar todo de mi casa, esconder la máquina y llegó la policía.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelao.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba, Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avançala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück: un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra es una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pell. A pell vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pell cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola Casadellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Hohlesheim a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
8: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Hohlesheim, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían, quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un día no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes s'hi juguen la vida.
9: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena semana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossamburgo.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
8: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius: he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: exagerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: I si no podries, és que no podries. L'has de veure, aquest cinema. Per... I llavors la imaginació ja no cau.
3: És que per fer cinema has de tenir imaginació, molta imaginació.
2: Sí, senyor. Doncs aquesta és una de les... un, dos, tres de la nostra manera d'entendre què és el cinema dins el nostre món global, no? Que, bueno, que ha de tenir aquestes constants, al cap i a la fi. Bé, escolta, anem a connectar amb aquesta colla, sí?
3: Ja està. Hola, Paco, què tal? Escoltes, Paco?
4: Hola.
3: Hola,
4: companys.
2: Bona tarda, què tal?
4: Estem amb el Matías.
2: A davant del cinema Can Castellet, eh?
4: Pues sí, estem aquí a l'entrada on es compren els bitllets per fer l'entrada als cinemes i estem aquí, pues, novament amb el Didac. I parlem avui amb el Didac a veure què ens diu, quines pel·lícules i coses podem trobar aquí. Hola, Didac.
5: Hola, bona tarda a tots.
2: Bona tarda.
5: Bueno, pues aquesta setmana el Jaume el tindrem content aquesta setmana, perquè he aconseguit tenir el Hamlet.
3: I Hamlet.
5: Sí, estarà content ara.
2: Perquè te la vaig esmentar.
5: He aconseguit tenir el Hamlet, que ha costat entrar-la a Sant Boi, perquè és una pel·lícula que en un principi s'estrenava i anava molt tancada. Així que us convido a que vingueu a veure-la aquí al Cinemes Can Castellet. A part del Hamlet tenim Sin Piedad, seguim el Zootropolis 2... Tenim, bueno, Hamlet també la tindrem en versió original, tant el diumenge...
2: Escolta, perdona, parla... Sí, m'escoltes?
5: També a les 9 i 10.
4: A veure, és que no té els cascos ell.
2: D'acord.
4: T'escolto jo, però ell encara no...
2: Digue-li que Hamlet, no, que en tot cas Hamnet.
4: Hamnet, sí, Hamnet.
2: Vale.
5: Hamlet, sí.
2: Sí, d'acord.
5: Així és, després també tenim L'Abuela Tremenda, L'Assistà, tenim l'estrena... que just s'estrena aquest divendres, o sigui, avui estrenem Aida i Vuelta,
2: sí.
5: I tenim Enviar Ajuda, que és així una pel·lícula així una mica de terror,
2: sí.
5: I Dolors, seguim també amb Ídolos.
4: Així que, bueno, ara ja vosaltres ja comentareu una mica més les pel·lícules, però, bueno, aquí tenim una treballadora, gràcies, sí. Didac, una treballadora que es diu Susana, que està aquí davant de la, de les...
2: crispetes?
4: Sí, de les crispetes i de tot això. Hola, bona tarda, Susana.
6: Bona tarda, sóc la vostra taquillera de confiança.
4: Bueno, si voleu fer alguna pregunta, m'ho dieu. Jo sí que l'he preguntat, li diria, si nota que les crispetes es compren més en un tipus de pel·lícules o en altres.
6: Totalment. Hi ha pel·lícules que saps que són crispeteres. Per exemple, totes les de dibuixos o totes les que fan por i totes les que són una mica de, així, com tipus suspens i ve molta cançó. Canalla molt jove, i aquesta canalla consumeix moltes crispetes perquè les agrada. A més, fent unes crispetes espectaculars.
2: Molt bé.
4: I nosaltres sentim, Matías, l'olor, no? Així la...
7: Sí, però jo soc més de xutxes i no de crispetes.
4: També teniu xutxes, no?
6: Xutxes, una àmplia varietat de xutxes que podeu triar les que vulgueu. A més, algunes són halal.
2: Digue-li que el convidi, no? Potser, oi?
4: Home, bueno...
3: Vaya morro.
4: Sí, lo que anava a dir és que sí que és cert que bueno, és una tradició, no?, lo de tenir, pues, begudes i demés, aigües, refrescos, bueno, una tradició, no?, del cinema, és com un clàssic, no?
6: Bé. Clàssic, no pots venir a veure una pel·li sense les crispetes.
3: Paco, una cosa. Després la senyora Lenteja, que enteja el cinema, dirà, crispetes, moltes crispetes, però ja està bé, no?, tant de netejar. ¿Entén?
4: Claro, después ve lo de netejar, ¿no?
6: Pero eso es una cosa que ya la tenim una mica per la mà, ya saps què trobaràs. Algunes sales sí que estan molt brutes, però bueno, jo apelaria una mica més a la conscienciació de la gent, que sisplau, que contribueix una mica a que la nostra feina sigui... el curada possible, més que res per ells, perquè a tothom li agrada veure el cinema
2: net i polit,
6: net i llest, i moltes vegades tenim molt poca estona per detallar-ho tot, i agraïm que cadascú que ha consumit dintre del cinema emporti la seva consumició, que la pot dir a la papelera, sisplau.
4: Vamos, en resum, que cadascú s'emporti la seva brutícia cap a casa, no?
2: Sí, és que per l'altre costat té la seva lògica, és el que han pagat i s'ho han d'empassar tot, no?
4: Clar, l'han pagat, exacte, que s'emporti.
3: Siguem cívics, siguem cívics.
4: Sí, crec que hi ha aquí algunes persones que estan ara comprant...
2: A la compra.
4: A veure si ens apropen i ens expliquen a veure quina pel·lícula van a veure. Gràcies, Dida, per el cable. A veure, estem aquí pendent de... No. Volia preguntar-vos una cosa, perdoneu. Quina pel·lícula esteu comprant? Quina pel·lícula aneu a veure?
2: No.
4: Porta, no, Didac, moltes setmanes amb un èxit, no? I per què veniu a veure l'assistenta?
0: Perquè...
3: Està allà.
2: Sí.
0: A la pel·lícula.
4: Veniu molt a...
3: Està allà.
0: Me la quedo a l'Esplau, també, la veritat.
4: L'Esplau hi ha més possibilitat, però aquest és el nostre poble, no?
0: Sí, també.
4: Moltes gràcies, perdoneu. Aquí els hem assaltat una mica. Bueno, pues nada, tornem la connexió. Gràcies, Susana. Gràcies, Didac, i ens tornem a veure la setmana que ve.
2: Gràcies, Matías.
4: Fins ara.
3: Gràcies, Paco Matías. Bé, doncs comencem amb les estrenes de Can Castellet. Comencem amb Hamet. Hamet és una pel·lícula conmovedora que explora la complexa relació entre l'amor, la pèrdua i l'art a través de la història d'Agnès i William Shakespeare, interpretats per Jesse Buckley i Paul Mescal. Dirigida per Clara Zanó, Hamet és una reflexió profunda sobre el dolor de perdre un fill i sobre com aquest esdeveniment tràgic va inspirar a Shakespeare a escriure Hamlet. La pel·lícula ha estat reconeguda recentment als Critics Choice Awards, on Jesse Buckley va guanyar el premi a la millor actriu i compta també amb 6 nominacions als Globus d'Or, incloent-hi millor pel·lícula, drama i millor direcció. Així mateix, va ser guardonada amb el premi del públic del Festival de Toronto i la Semifinal de Valladolid. Escoltem, Herrera?
2: Escoltem.

0: morir. Dormir. Tal vez soñar. ¿Qué es lo que ves? Adiós.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Adiós.
2: Bé, la segona pel·lícula que podem veure és Send Help, Envia Ajuda. Per mi, un director, és una pel·lícula de por, un gran director de pel·lícules de por, Sam Raimi, que va fer la primera trilogia de Possessió Infernal, i després també va fer el primer Spider-Man, també, un director molt important, i tracta de, després d'un accident d'avió, deixi encallats en una illa remota una empleada competent i el seu cap insuportable. I haurà d'utilitzar les seves habilitats de supervivència per mantenir-los tots dos en vida, malgrat la seva relació difícil.
3: Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
4: ¿Perdona, qué?
3: Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
4: ¿Quejas?
3: Malos olores.
4: No llores.
3: Abróchate el cinturón, pequeña zorra.

0: Has vuelto al mundo de los vivos.
1: ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Has estado durmiendo? Un día y medio.
1: ¿Has intentado hacer una señal de socorro o una hoguera más grande?
0: Estaba ocupada intentando que no nos muriésemos.
1: Tendrías que concentrarte en sacarnos de aquí, no en ser la perfecta ama de casa.
0: ¿Qué acabas de decir?
2: ¡No olvides que soy tu jefe! ¡Trabajas para mí!
0: Ya no estamos en la oficina, Bradley. No vamos a tener ayuda. Tienes que aceptar que las cosas ahora son así. ¿Has cazado alguna vez? Creo que me gusta. Te ha tocado una jefa hija de puta. Igual que a mí. Aunque me juego algo, a que soy mucho mejor de lo que habría sido tú nunca. Excepto quizá por esta parte. No deberíamos irnos nunca de aquí.
3: I com a darrer estrena d'aquesta setmana tenim la molt anunciada a la televisió Aida i Vuelta, que tracta de d'Aida tornar a bord del rodatge d'un capítol de la sèrie amb trames que transcorren tant dins com fora de la ficció, amb els personatges d'Aida com fora d'aquesta, amb els mateixos actors i les seves relacions, cosa que dona peu a fer reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, la feina del còmic i la fama. És dirigida per Paco León, i ja sabeu, està al Canal Machi, i per Guren, Paco León, Eduardo Casanova, Adrián Gordillo, Maripaz Sayago, Secund de la Rosa, Canco Rodríguez, David Castillo i Manuel Rivas. Si us parla de la sèrie, doncs també us agrada la pel·lícula.
4: Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
5: ¿Y yo cuándo me voy?
4: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
5: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
6: Qué pena, ¿no? Que te quieras ir.
5: ¿Pero qué es lo que me queréis decir?
4: A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas, ¿eh?, que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
5: ¿Pero por qué no me matáis normal?
7: Yo también me quiero ir.
5: Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
7: Tú no haces teatro, ¿no, Mire?
8: No, a ella le gusta más el cine.
9: ¿Tú eres enana?
8: ¿Que le has preguntado que si es enana?
10: Empieza de comer, igual tiene gusilla.
11: Tengo cacahuete, pero tíreselo al aire. Que no pierda el instinto de
12: cazar. El fake este, ¿qué coño?
5: Pues es que...
4: Por favor.
13: ¿Tú crees que este va a ser el último capítulo?
14: A ver si no va a calentar el vaquero candela.
15: Bueno, nos follamos, que para eso tengo pareja abierta.
16: A mí que la ultraderecha me la pone con la cresta de un gallo.
5: Tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera.
17: Todes nos equivocamos.
5: Hostia.
18: Carmen, ¿qué haces?
5: ¿Quién eres?
18: Joder, Adela, que estamos probando unas luces.
5: Ah, vale.
19: ¿Tú estás diciendo que me has visto rascarme el ojete del culo y olerme los dedos?
5: ¿Qué te ha dicho eso?
19: De verdad, es que...
20: Caldi, que el Jaume està fent ahí una cara, però clar, el Jaume no sap que això està basat en una... Lo ha dit el Joan.
21: Ah, ho ha dit.
20: En una sèrie.
21: Ah,
20: una sèrie que va tindre molt d'èxit.
21: Què vols dir, que en cinema això no...
20: No, no, ara, ara. No, era una sèrie. El problema és que es van decidir, jo crec que han passat com 10 anys.
21: 10 anys, vaja.
20: No? I han decidit pues, fer pues, com un últim episodi, com que estan gravant un últim episodi, però a la mateixa vegada estan explicant les coses que passen. Amb el sentit de l'humor que tenien, eren molt bèsties, sí, parlant,
21: sí, sí. Ja, no, ja ho he vist,
20: ja
21: l'has
20: vist, no, no. Lo del... I llavors els personatges eren, van caure molt bé,
21: sí.
20: Tot i que eren molt histriònics i molt simpàtics, i aquí el Paco
21: León.
20: Paco León doncs ha fet el paper d'actor i director, i això clar, amb la Carpe Manchi, molt interessant els actors secundaris que van, sí, fer pues, grans interpretacions, molt teatrals, i crec que caurà bé. De fet, ara, quan estàvem al cinema, hi havia diversos adolescents que entraven i sortien comprant crispetes i xutxes i estaven en el cinema. Per tant, sí que tindrà l'èxit comercial d'una pel·lícula passada en una sèrie que va tindre molt d'èxit.
21: O sigui, el que va dir, diu, ara farem això, ja veuràs com anirà bé.
20: Jo crec que
21: segur que l'han superat.
20: Aquí era, lo difícil era, si tu has fet una sèrie, has de fer una pel·lícula, clar, no té massa sentit, però la idea que han tingut del cinema dintre del cinema està com molt bé, no? És a dir, anem a fer com si hagués un últim capítol, però fiquem històries
21: que tinguin a veure amb el que hi havia,
20: amb el que estem gravant.
3: Vida real.
20: La vida real.
3: Davant i darrere les càmeres.
20: Exacte, això seria, no? El però cinema la, dintre del cinema.
21: Però la vida real de fa 10 anys, no? Dius?
3: De ara.
20: No, perquè l'estan fent ara.
3: Ah, no m'entendré.
21: Que no me l'entero.
20: Bueno, el cas és que és èxit segur, comercial.
21: Ja. Bueno, pues vinga, oi? Parlem de la pel·lícula, no? És que em fa gràcia de la manera que a vegades amb quina facilitat ens desqualifiquem. Escolta, la pel·lícula que portes avui, sí, Matías, ja, és molt interessant.
20: Sí, però aquí no hi ha dubtes. L'explicarà després. De

0: padre, hola.
1: El alcalde Tillman está aquí.
2: Solo estoy empezando.
3: Cuéntame.
4: Chop, chop.
3: Oh, hablemos de crímenes.
5: La forma más sencilla de ganar en un juego es lograr que tu contrincante crea que está jugando a otra cosa distinta.
6: ¿Alguien vio si Lester tenía todos los dedos?
7: Intentaré acercarme ahí.
3: Mejor alejémonos de él. ¿Qué coño estás haciendo?
8: ¿Estás metiendo mano a mi esposo?
3: No, no, no, lo está haciendo por Lester.
9: Vamos a ir al infierno.
0: Te has liado con una sospechosa.
6: Fue como una noche mágica.
0: ¡Charles!
6: Deja de avergonzarme.
10: I bé, avui la darrera sèrie que us comentem és El Robo, sèrie de suspens criminal on es presenten a un grup de lladres professionals que executen un atracament extremadament ambiciós. Però aviat s'adonen que el perill de veritat comença després del cop. Un equip d'especialistes, cadascú amb unes habilitats molt concretes, se senten per portar a terme un robatori que promet ser perfecte. Però després d'aconseguir-ho, comença a sortir traicions, secrets i forces estranyes que amenacen amb destruir-los. La sèrie alterna el present, on intenta sobreviure a les conseqüències de l'atracament, i el passat, on s'explica com es van conèixer. Podem veure una tensió constant, personatges moralment ambigus, girs inesperats i una estètica moderna. Temps principals, confiança dins un grup criminal, l'ambició i les seves conseqüències, la idea de que el cop perfecte no existeix i com el passat de cada personatge condiciona el seu destí.
11: La clave del trabajo es...
12: No tiñarla de aburrimiento.
13: ¡Manos arriba!
14: Damas y caballeros, si siguen mis instrucciones no sufrirán ningún daño.
12: Ejecútalas.
14: No puedo.
12: Son las pensiones de gente.
14: Es que...
12: Perdón.
14: Las han aprobado.
15: Se eleva hasta los 4.000 millones de libras, convirtiéndose en el mayor atraco en la historia del Reino Unido.
16: Soy el inspector Rich Kovach, investigador jefe del caso. A sus compañeros y a usted los han considerado posibles testigos relevantes.
17: Como ya sabíamos, se pusieron prótesis para inutilizar nuestro software de reconocimiento facial. Donde esté el dinero, estarán los ladrones. Como ya sabéis, el tiempo es crucial.
16: Su hija se ha juntado con gente peligrosa.
18: El problema es que Sara tiene una combinación muy peligrosa. Inteligencia y frustración.
19: Dinos lo que sabes.
20: ¿O qué? Somos el MI5, te mataremos y parecerá un infarto.
21: Esta gente me quiere muerta.
16: Sube. No eran los ladrones los que iban a por ti. Era el MI5.
21: Hay otra puñetera capa. Necesito saber quién es.
16: Hay que librarse de ella ya. Hay cosas muy importantes en juego que desconoces. ¿Todo esto ha sido un teatrillo para ti?
20: Ahora juegas con mayores. Solo importa ganar la partida. Y hay un millón de posibilidades de que no sobrevivas.
22: Bé, doncs ja tenim ja tot el que podeu fer durant aquests dies, tant als cinemes Can Casteller com a la televisió, sèries i pel·lícules, més complets ja impossible, no, Jaume?
23: Sí.
22: Tu volies comentar alguna novetat més, alguna pel·lícula?
23: Sí, bueno, vaig estar veient aquest dia la pel·lícula Dies Iré i també la Cinta Blanca, ah. I la veritat és que em va sorprendre el que em va arribar a agradar. Precisament el blanc i negre de totes dues, o sigui, jo m'he trobat a vegades que m'han dit, diu, és que el color, una pel·lícula sense color no té sentit ni ordre, no? I penso que no és veritat, no? Veient aquestes dues, això no té cap sentit. Dies Irae és una pel·lícula molt religiosa, vull dir, d'un convenciment absolut, però que paral·lelament ens mostra de quina manera poden reaccionar determinades persones que, precisament per ser molt creients, no?, doncs acaben deformant tota possibilitat de convivència, oi? És una pel·lícula fantàstica. És d'aquell senyor, el senyor Stonk, no me'n recordaré ara com se diu, bueno, és un suec, i evidentment a Suècia doncs totes les pel·lícules doncs tenen com aquesta característica de preocupar-se per tot allò que representa el fet d'haver-te construït. Ja estàs construït, automàticament aquesta construcció pot tenir el seu defecte o pot tenir la seva virtut. Jo crec que aquesta és una pel·lícula que retrata molt bé aquesta constant, i bueno, per veure-la, per gaudir-la d'una manera absoluta. I La cinta blanca és tot una altra història. La cinta blanca és una pel·lícula del senyor Haneke, que és un realitzador més actual, o sigui que estem parlant del cinema de color ja, i llavors doncs ell la va voler fer amb negre, blanc i negre. Què vol dir? Què vol dir exactament La cinta blanca? La cinta blanca és com un cordill que posen, que encara van en cavall en aquest petit poble també d'aquesta part d'Europa més, diríem, més creient, més religiosa, i llavors allà el que hi ha doncs és un convenciment absolut de com ens hem de comportar, no? I quin és el principi bàsic que qui la fa la paga, en definitiva, no? I llavors els pares doncs són els que paguen o fan pagar en els seus fills per educar-los, i això genera una situació de dificultat molt gran, perquè és clar, vull dir, en el moment que tu creus en el càstig com a fórmula d'això, de solució dels diferents conflictes que poden presentar-se en la convivència més propera que tinguis, doncs llavors aquestes criatures doncs reaccionen doncs amb també amb violència, no? I jo trobo que, i a més és que té aquella virtut de no confirmar-me, perquè no, sí que t'assabenten del que passa i la negativitat que tenen, i a més ho fa d'una manera que no té per què saber-ho l'altre actor o les altres actrius que funcionen en la història que ens expliquen, i això ens dona aquest plaer de saber en cada moment què és el que està passant. Jo penso que el senyor Haneke ens fa una meravellosa exposició del que representa un cinema que moltes vegades no s'arriba a fer, perquè això de ser excessivament crític no està bé, i llavors ell ho fa d'una manera molt més acurada, dolça i amable, i com, en definitiva, segons ell, doncs determinades violències es creen a partir d'hàbits adquirits a l'hora de sotmetre en el càstig o a la comprensió d'aquelles persones. Molt interessant el paper de tots els nois, tots els joves que hi ha a la pel·lícula, que acaben esdevenint doncs una colla molt ben lligada, i en canvi els grans són cadascú va a la seva bola. Molt interessant, molt, però molt, eh? Ja està, ara tu.
22: Bueno, no, abans hem escoltat una miqueta de música, si us sembla. Abans parlàvem d'Aïda, de la sèrie Aïda, i la banda sonora de la sèrie es va triomfar molt amb la cantant Bebe, que va fer un tema que pues, cada setmana s'escoltava a televisió. Bebé va tindre molt d'èxit als anys 90, perquè va fer una cançó dedicada als maltractaments contra la dona, es deia Malo, i va ser una cançó de molt èxit. I després pues, bueno, va fer aquesta altra cançó que es diu Que nadie me levante la voz, però en aquesta ocasió, per fer una altra versió, la canten ara pues, altres, de Chipen i Maria Terremoto.
23: Com els nens de la pel·lícula de...

0: Con Bellevo le han donado un toque más electro, más, sí, sí, ¿eh? Más boom, boom, boom. Però bueno, a mi m'agrada més la versió original, però bueno, en homenatge a aquesta sèrie, pues bueno. I ara sí, Matías, la secció... Matías, que no l'hem posat nom a la secció, l'hem de buscar-la, eh?
1: Pel·lícules que m'agraden, digues. Oi?
2: Pel·lícules que alguna vegada he vist.
1: També. També val.
2: No. La pel·lícula que avui vaig a presentar, ja la coneixeu tots, L'home elefant, del mestre David Lynch. És una pel·lícula de la que jo alguna vegada havia escoltat, però que no vaig conèixer de què anava fins que no vaig anar al club de cinema que es fa cada l'últim dijous de cada mes. Aquesta sessió parlaven de David Lynch, així que com jo no sabia, no coneixia aquest món de David Lynch, vaig esperar a que es fes aquesta sessió i quan vaig tornar a casa em vaig posar aquesta pel·lícula i vaig quedar bocabadat. La pel·lícula transcorre a l'època victoriana i aquí coneixem al doctor Treves, interpretat per Anthony Hopkins, i la pel·lícula ens parla sobre la seva relació amb el senyor John Morris, més conegut com l'home elefant, que és un home que, malgrat una terrible deformació, viu a la gàbia d'un circ de monstres, de persones que pateixen trastorns i deformacions. Però resulta que en realitat el senyor Morris és un home molt educat, sensible i més intel·ligent que la majoria. La pel·lícula l'enfronta als problemes que ens posa la societat en el nostre aspecte físic, les barreres que ens posa, i sobre encaixar en la societat. Sí. És una pel·lícula que a mi em va agradar molt per diversos motius. Per exemple, la decisió d'agafar una càmera en blanc i negre per donar-li aquest toc més misteriós a la pel·lícula, o el maquillatge increïble que s'utilitza per fer el paper del senyor elefant, que és molt similar, si no idèntic, a les fotos reals de John Morris. Però el que definitivament a mi més m'agrada és les sensacions que et dona la pel·lícula quan acabes de veure i tot el que et fa pensar en si aquestes coses segueixen passant avui dia, què ens fa persones de veritat, si podem deixar de ser persones per actes que cometem o coses que fem i coses així.
1: No, em sembla que pensaves molt bé, perquè aquesta és la qüestió, no?
2: Hi ha una escena clau de la pel·lícula que ho resumeix, que ara la posaràs, no, Paco?
0: Sí, la posarà el Dani. Jo l'he seleccionat. Bueno, sí. Jo no la puc posar, però el Dani sí.
3: L'Hermana.
1: Doncs vinga.

0: Das Animal. Soll ich sein?
1: Jo crec que és una escena que l'havien posat ja fa alguns anys, molt dramàtica, i una cosa que m'ha preguntat el Matías, quan jo vull que la preguntis a la taula, lo de la persona, pregunta a veure què comenten els nostres companys.
2: Què ens fa a nosaltres ser una persona? Podem deixar de ser persones? Els animals o la gent que ha mort segueixen sent persones? No, són moltes preguntes, ja ho sé.
3: Són moltes preguntes.
4: D'arcanya.
3: Bueno, digues.
4: Va, jo volia dir que persona, primer, és tenir educació, no sols matemàtiques o físiques, sinó educació moral i educació cívica, respectar els altres i comprendre els altres amb les seves deficiències o les seves mancances, no? I no ser mai més que ningú, sempre sent tu mateix i parlant amb els altres com són.
2: Tu, Paco?
3: Sí. És que és prou complexa aquesta pregunta, però jo contestaria d'una manera prou elemental. Podem ser bestioles, podem, en definitiva, insultar els altres com a mecanisme d'autodefensa. Jo penso que la pel·lícula parla sobretot d'això, no? Vull dir, llavors sempre hi ha l'espavilat, en aquest cas, que diu, bueno, jo d'aquest paio en trec un rèdit extraordinari, vull dir, al cap i a la fi es guanya la vida, doncs, exposant-lo a tots els altres com una figura que no és ben bé humana, això està més clar que l'aigua, no? Llavors, doncs, bueno, jo penso que això és l'estigma que tantes i tantes vegades i en tantes i tantes coses, doncs, es proporcionen a la vida. Jo crec que l'afició pot ser una de les coses bàsiques en la vida, l'afició al cinema, l'afició a tot, i l'altra cosa és el rebuig a les coses, no? O sigui, aquella manera sistemàtica de criticar-ho tot i tal. Ara, precisament, en aquest país ens estem trobant amb una situació molt curiosa, que a més ve notada perquè plou molt, no? Però que els trens no van, que si es mullen, es belluguen, que si, bueno, que, en fi, que tot plegat ha quedat com allò que hi ha hagut persona que ja ha dit, diu, amb la sequera estàvem millor. Clar, la sequera, què és el que passa? Que no hi ha aigua. I com que no hi ha aigua no es mou res. L'aigua ja sabem que té aquest inconvenient. Diu que l'aigua té aturador i, en canvi, el foc no. Llavors això ho hem de tenir en compte precisament quan se'ns plantegen preguntes com les que tu has fet, no? Podem arribar a ser animals? Jo crec que sí, podem arribar a ser-ho, però si tenim un mínim de coneixement respecte al que ha dit el Joan, automàticament ja no serà fàcil que caiguem en aquest parany, Val?
1: Penso que aquí en la pel·lícula lo de persona, animal, monstre està fet perquè com lo que ens considerem persones pensen que els que no són com tu, més o menys, que té una normalitat entre cometes físiques, no ho són, i aquest és l'error principal que considero jo, no? És a dir, el fet de que tinguis una deformació no vol dir que no siguis persona.
2: Claro,
1: és evident, sí. Però clar, aquí és el que diu, si ja a sobre no la consideren persona, la consideren un bicho raro, pues la fiquem al circo, la insultem. Aquí estamos relacionats també amb el dia a dia, és a dir, quan una persona té pues un nas més gran o unes orelles molt grans, pues ja comencem a insults. El que passa que la pel·lícula va més enllà de la manipulació també. I a mi és una de les pel·lícules de mi
3: La manipulació de qui, llavors,
1: de los diferents personatges que s'apropen a ell. Volen treure rèdit d'alguna manera.
3: Bueno, aquests són els negociants, són els que fan negoci. Això ja queda prou clar. Però després hi ha tot un seguit de persones que també va a mirar-ho, això, sí, no? Això s'ha vist en altres pel·lícules. Jo penso que aquesta és la qüestió, com a diferent, com a desgraciat, com a incapacitat capacitat, fins i tot, no? Perquè això, clar, això t'incapacita, perquè tu fas que sigui una incapacitació, no?
1: Sí.
3: L'estigma.
1: L'estima,
3: aquesta és la clau.
1: L'estima que tenim de, davant de moltes coses, no només del físic, sinó també d'altres coses. Una de les coses que a mi em va impactar, a part d'aquesta frase, no? Que està allí, és com acaba. Com acaba.
2: És un final que tu pots tomar bé o malament. Vull dir que jo crec que va ser el millor final per al pobre senyor Morris.
1: Ho decideix ell.
2: Yeah, exacte.
1: Què és el que fan els elefants, realment? Els elefants es tomben i no es poden aixecar. Llavors, clar, és com aquelles persones i alguns animals també que busquen, van a un lloc a morir.
4: Sí, sí. Sí, van caminant per morir i van al cementiri d'elefants.
1: Sí, la senda de...
3: Sí, la senda és... Sí, bueno, és una
1: pel·lícula, sí, però sí, no, però vull dir que ells saben quan s'han de desaparèixer. Això en la cultura japonesa passa, la gent gran
3: sí, però
1: també ho feia, s'anava fora de la casa
4: sí.
1: I s'anava al camp sí. A morir.
3: I les persones en una pel·lícula japonesa també.
1: Sí, Hiroshima, com era aquella pel·lícula japonesa, Hiroshima, no.
3: Mon amor, no. Era una altra.
1: No.
3: Bueno, és igual.
1: Dersu Uzala. Jo diria que sí, que és... Sí,
3: no, és no? Aquesta, no. És una altra, és igual. Una senyora ja gran, que s'ha fet
1: sí,
3: i tal.
1: Sí, exacte.
3: I tothom la convida, que diu, bueno, tu ja, ja et toca.
1: I ell, que en aquest cas, el personatge de John Hurt, que no sé quantes hores estaria fent-li el maquillatge, perquè Déu-n'hi-do, perquè usava tota aquesta pròtesi, va decidir un amor molt semblant a la que feien els elefants, i és donar-t'hi la volta i no poder-te aixecar. A mi m'ha recordat altres històries que estaven també, que s'han presentat d'una altra forma més còmiques o de dibuixos, per exemple, el Jorobado de Notre Dame. És molt així, també, no? De pel·lícules així, la que més s'apropa a aquest món és la del aquella del la parada de los monstruos.
4: Freaks.
1: Que no, viene la palabra friki.
3: Però va més enllà,
1: que també pues, és un circ on hi ha diferents personatges, sí que hi ha una trama diferent, no té res a veure.
3: Home, tan diferent, allà no és un individu com és en el cas aquest.
1: És un grup.
4: Però és que les persones que surten són reals. Totes són de formes són tots reals.
1: Però si ens anem a la pintura clàssica, els nans eren utilitzats en el palau que va retratar molt bé el Diego de Velázquez, en les pintures, les menines, per exemple, que apareixen allí els nans com a elements de distracció als nens i a les nenes i als nens del palau.
4: Confons,
1: o sigui, eren unes mascotes.
3: Permeta que digui una cosa, la primera pel·lícula la primera pel·lícula que vas parlar, que va ser la Mel Gibson, no dic,
2: sí,
3: que és
2: Braveheart.
3: Jo vaig qüestionar el fet de que determinades persones doncs transformar-les en guerreres, o sigui, amb que sàpiguen tirar endavant la guerra i confrontar-se amb el mal que els hi ve, doncs no deixa de ser un inconvenient. La diferència que hi ha per mi entre l'home elefant i aquesta que m'ha esmentat
1: la
3: parada dels monstres, és que la parada dels monstres, lògicament, ells, com a cosa natural del món, doncs s'organitzen per sobreviure a tanta bestialitat,
4: sí.
3: I en canvi no. En la pel·lícula aquesta el mateix personatge decideix desaparèixer i precisament ho dic perquè tu deies, diu, probablement és la millor mort que pot tenir, i potser sí, jo no nego això, però que hi ha una diferència entre individualitat i col·lectivitat autodefensa, sí. Jo crec que sí.
1: Sí, és una mica pues, esas històries de... Hi ha diverses pel·lícules així de persones amb problemes. Jo recordo una que sortia Cher, era Màscara. I després, més recentment, una pel·lícula va tindre molt d'èxit que era d'un nen que anava a l'escola, però ara no recordo ben bé el títol de la pel·lícula, que també tenia una cara... Wonder.
3: Sí, però Forrest Gump també et podria fer pensar.
1: Bueno, estàvem parlant de deformacions físiques, però és que, clar, dintre de lo que tu estàs parlant de l'estigma, ahí podem ficar moltes més coses.
3: I tant, i això és el que acostuma a passar, que hi poses més coses i...
1: Clar, això serien coses més extremes, sí. És veritat, físicament i visualment, però hi ha altres històries molt dures. Mm-hmm. Recordo també que va fer El Niño Burbuja, per exemple, de no sé si va fer John Travolta, també pues, era una cosa rara, no? Sí, que s'han fet cosetes així.
3: Molt bé.
1: Bueno.
3: Bé, tu, molt bé, molt bé. Havíem donat unes voltes, de pel·lícula.
2: Sí, sí.
3: Important.
1: Sí, molt és bé. Una pel·lícula molt xula.
3: Ja estic esperant la setmana que ve a veure quina portes.
1: Ja està, el Jaume està ansioso.
3: No, sí.
1: Quan arribem, diu, què? Què és? No, però jo la sé, però no la penso dir.
3: No la penso. Vale.
1: Ja m'ho ha dit.
3: Misteri. Ah, ja t'ho ha dit i tot. Ah, oh, carai. Escolta,
4: xiva.
1: I estareu contents.
2: Encara no estic segur.
1: Ah, vale, ja s'ha anat.
3: Molt bé, noi. A veure, l'has deixat bé amb ell.
1: Vaja, home.
4: Suspense.
1: Però ja l'he dit, el Jaume i el Joan estaran contents de la pel·lícula.
4: Bueno, de Bernich, és el gran mestre de Bernich, per sempre.
3: No. No sé, Link m'ha agradat força, però no...
4: A mi m'ha agradat moltíssim. L'aspecte de fantasia, només començar amb Cabeza Borradora, la vaig veure, que és un turment, que és bestial aquesta pel·lícula, però surt un poc més treballant i tal. No has vist Cabeza Borradora?
1: Sí.
4: És bestial, és un poc... Però bueno, que surt un poc més treballant, i entonces, que és d'espa i és d'espa. La primera pel·lícula que va fer és impressionant, i la carrera que té ja...
3: El que no et recomano, si més no, d'immediat, és que vegis Carretera Perdida.
2: També és de David Lynch.
3: També és d'ell, sí, ja ho sé, ja.
2: I no me la recomano.
3: No te la recomano de seguida. I tu busca unes quantes pel·lícules més.
4: Bé,
3: i després
4: la gran pel·lícula, Blue Velvet. Blue Velvet és la gran pel·lícula.
3: Aquesta és la gran pel·lícula, sí.
4: Que ara es ve l'orella tallada.
1: Matías té una agenda molt apretada de pel·lícules. Bé, jo us volia comentar que ja sabeu que de tant en tant pues, fan... En les estrenes hi ha documentals sobre músics. I aquesta vegada es parla d'un músic molt estimat en la música popular. A veure si sabem de qui parlem.
5: Me gustaría saber realmente quién soy yo y cómo soy yo. No solo que la gente aprenda más de mí, sino que yo también aprenda a vivir conmigo mismo y me conozca mejor. Y yo creo que al final, de tanto hablar de mí, voy a saber quién soy. Y eso me emociona y me asusta.

0: Doncs estem parlant de Miquel Erench, un dels membres d'una banda que es deia Duncan Du, i que va tindre molts èxits al pop espanyol des dels anys 80, i ara han fet un documental ara que ha complert 60 anys i bueno, explica una mica la vida personal, la vida professional, i a més pues, intervenen altres personatges del món de la música com Luz Casal, Enrique Bumburi, Iván Ferreiro, Amaral, els seus companys Diego Vasallo i Juan Raviles, i els seus fills també, i la seva dona. O sigui que bueno, recordem una mica pues, aquest cantant, i es marxem amb un tema que es diu A un minuto de ti, uno de los más bonitos de Miquel Erench.
1: I tant, hi ha altre més bonic que això. Que vagi bé.
2: Adéu,
1: senyor.
2: Gràcies,
0: Dani.
1: Adéu, bona tarda.
3: Fins aviat.

0: Forever Joves et porta la música.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: programa de Llibres i Punt, avui enregistrat des d'un escenari molt i molt especial. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Molt bon dia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Avui no som als estudis de Ràdio Sant Boi, que és on normalment enregistrem el programa, perquè ens han convidat aquí al Còmic Barcelona, aquest esdeveniment multitudinari que plega tots els amants del còmic i friquis en general, i estem emetent en directe des del Còmic Stream. Naturalment, agraïm molt la invitació per fer un episodi de Llibres i Punt aquí en directe, però quan ens ho vam proposar hem de dir que vam pensar, oi, Sergi, que no sabíem molt bé de què parlaríem, perquè de seguida li vam dir a la Karen, nosaltres no som uns grans lectors ni de còmic, ni de sèries de còmic, ni de manga, ni de novel·la gràfica, en llegint de tant en tant, però no en som gens experts, però per sort ens va deixar parlar de gèneres fantàstics, que ho toquem una mica més, però també intentarem hibridar-ho una mica amb l'univers del còmic, que per això estem aquí al Còmic Stream. De gèneres fantàstics n'hi ha molts i de molt diversos. Alguns són molt durs i espanten a molts lectors, però també n'hi ha altres que són per tots els públics. I d'entre els que podríem dir que són de més ampli espectre, els que són més acceptats segurament són aquells que especulen sobre el nostre futur, sobre allò que podríem imaginar potser no tan llunyà en el temps, no? Tot i que segons quines visions futures són també autèntiques històries de terror. Perquè si t'hi pares a pensar, el món en el que vivim avui en dia és com si fos una immensa distopia a la qual no sabem com hem arribat, de la qual no sabem com en sortirem i que sembla una mica acabar pel pedregar. Així que això volem dedicar al programa d'avui, a parlar de distopies literàries i a veure si així oblidem una mica o no la nostra realitat. Com que som optimistes de mena, com veureu, és un gènere de distopia que ens encanta. I és estrany que encara no li haguéssim dedicat un programa sencer. I per parlar d'aquests futurs que pinten tan i tan malament, hem buscat a dos friquis de nivell premium, que segur que ens faran una masterclass distòpica. Per una banda tenim l'Antoni Herrero, que és un dels editors de l'editorial Cronos. Hola, Toni, què tal?
2: Bon dia, un plaer estar aquí.
0: I també tenim amb nosaltres a la Karen Madrid, potser la divulgadora de gènere fantàstic més important de casa nostra, directora del podcast Idíl·lic i una mica jefa aquí al Còmic Barcelona. Hola, Karen.
3: Hola, què tal?
1: Bé, com veieu, tenim una companyia de luxe avui i més que tenir convidats, diria que els convidats són nosaltres, perquè clar, com deia la Karen és una de les jefes d'aquí, per tant, som gairebé convidats seus. Escolteu, no ens compliquem una mica la vida amb això de les etiquetes que posem, perquè avui volem parlar de distopies, però hi ha hop-punk, ucronies, post-apocalíptica, això ho podem englobar en algun paraigües, per exemple, gèneres especulatius.
3: A mi no m'acaba d'agradar aquesta etiqueta dels gèneres especulatius perquè em sona una mica com quan es feia servir o quan es fa servir realisme màgic per no dir que estàs fent fantàstic. O sigui, gèneres especulatius és com dir jo faig alta literatura per no dir que fas fantàstic. O sigui, jo crec que hem de ser més desacomplexats. Sí que és cert que posar etiquetes a vegades és un perill perquè, per exemple, el tema postapocalíptic moltes vegades està dins de la distopia. O a vegades s'inclou dins de la distopia sense ser-ho. No ho sé, jo no sóc gaire fan de les etiquetes més enllà de què m'agrada saber més o menys què trobaré i què no trobaré en un llibre.
1: Tu, Toni, això de les etiquetes t'agrada? Perquè jo veig que n'hi ha moltíssimes i totes en anglès, això sí.
2: No, a veure, tampoc m'agrada massa. Jo el gènere ficció especulativa sí que m'hi sento còmode com a, per englobar-ho tot, però sí que és cert que les etiquetes, per exemple, de distopia, i ara generaré una mica debat, no mal rotllo, però trobo que ja hem perdut una mica el sentit avui dia, pel que deia la Laia, bàsicament que ja vivim en una distopia.
1: Sí, sí, d'això en parlarem. Però bé, ja que avui volem parlar de distopies i que us tenim aquí, jo he de dir que no fa tant de temps que he pogut enquadrar el que és una distopia, perquè crec que la idea de distopies amb moltes coses diferents, i vull aprofitar vosaltres que sou experts en el tema, que ens expliqueu o que ens definiu què és això d'una distopia.
3: Clar, jo buscava la definició oficial de distopia i diu que és una societat fictícia, generalment situada en el futur, caracteritzada per ser totalitària, opressiva o indesitjable. Jo aquí hi afegiria que, clar, una distopia no ho és per tothom. A vegades l'utopia d'un és la distopia d'un altre. Exacte. Per tant, aquí ja anirem a un terreny una mica pantanós. Jo crec que potser el que diferencia l'utopia de la distopia és si el punt de partida sembla positiu o no. O sigui, si tu, quan sense rascar en la societat que et presenten, sembla ideal o no. Si és, oi, que bonic, és una utopia encara que després li vegis el cartró. Però, clar, quan et pinta que alguna cosa és complicada des de la pàgina 1, doncs segurament és una distopia.
1: Clar, això és un punt molt interessant, perquè el que deies tu, això de que la distopia d'uns pot ser l'utopia d'uns altres, jo crec que amb el context actual que vivim també això es viu bastant. El que ens agradaria amb uns és molt diferent del que els agradaria amb uns altres. I vosaltres sou lectors de distopies, us agraden? O preferiu algun altre d'aquests gèneres especulatius més concrets? Com deia l'Àlex, això, ella ha dit de manera irònica, som optimistes de mena, és mentida.
0: Esperava que es notés la ironia sí, de la nostra fe en la humanitat.
1: Quan ens expliquen futurs que van molt pel pedregar, a mi em sol cridar més l'atenció que altres que acaben bé, diguem. Vosaltres us agraden les distopies o...?
3: A mi m'encanten.
1: Sí?
3: És el meu subgènere, si obviem, o sigui, el meu subgènere dins de la ciència-ficció. Si no, ja me'n vaig al terror, però bé, les distopies també són terrorífiques en la seva manera. I quan vaig dedicar-me a fer un exercici de retrospectiva i mirar què he llegit a la meva vida des de la meva més tendra infantesa, m'he adonat que ja llegia distopies molt abans de ser conscient que era una distopia, o sigui, és el meu gènere.
1: O sigui, coses que van malament, que acaben malament i, com i terror.
3: Com pitjor acabin, millor és el llibre. I quan diguis, buah, m'ha deixat trencada, aquest és el llibre, aquest.
1: Avui, a part d'aprendre moltes coses sobre aquest gènere, això, ens coneixeran a nosaltres també com a lectors. Tu, Toni, què tal?
2: Bé, de fet, he fet un exercici de fer els deures una mica com la Karen i he llegit unes quantes distopies que feia temps que no llegia i he gaudit més del que pensava. I realment he recuperat algunes de molt bones, que recuperar sensacions, i el que més m'agrada de la distopia és que ens alerta una mica sobre l'estupidesa humana. És una cosa que no passa de moda i realment crec que és un punt a favor de les distopies.
1: Funcionarà sempre. L'estupidesa humana no rotllarà mal, no?
0: Sí, sí.
1: I bé, ja que estem parlant de diferents subgèneres d'aquest tipus, doncs definir-ne també una mica, no? Comentava la Karen, l'utopia, podríem dir que és el contrari de la distopia o li poses matisos?
2: És que no m'atreveria tampoc a definir-la, perquè no en seria capaç, però normalment sí que són antònims, no? Vull dir, un està a l'extrem i l'altre a l'altre, però com bé diu la Karen, la distopia d'un pot ser l'utopia d'un altre. Segurament que el Donald Trump viu en una permanent utopia, i no és el cas.
3: Totalment d'acord.
1: I una ucronia, què seria? Que és un altre concepte que a vegades cau.
3: Una ucronia és treure, si en un moment concret de la història, canviar alguna peça que fa que sigui completament diferent. No? Per exemple, jo penso en el Jaume Valor, de la República Pneumàtica, que fa què hauria passat si la màquina de vapor s'hagués explotat a l'època dels romans. Llavors, clar, això transforma completament la història, això és una ucronia. O les mil ucronies de què hauria passat si Hitler hagués guanyat la guerra mundial o què passaria, no?
1: Però no la va guanyar.
3: No bueno, sé, depèn
1: no
3: de quina ucronia
1: agafes.
3: Diversos alternatius.
1: I conceptes així com se senten ara, com Hop Punk o Grim Dark o Steampunk, és que costa de dir tot. Tots aquests, com es diferencien dels altres?
2: Bé, és que les etiquetes són més, diguem-ne, elements per vendre, de màrqueting, no? Que una altra cosa, realment les novel·les tenen moltes coses, molts vessants, i les podries encasellar en molts gèneres. Jo crec que la novel·la que té una mica de tot és la que més s'aprecia, no? Tampoc ens podem quedar en etiquetes molt planes, tot i que trobo que són positives, etiquetes com aquestes del Hope Punk, no? Una mica que un pensament positiu dins d'aquesta dinàmica negativa a la que vivim actualment.
3: Jo crec que el que es diferencia bàsicament és això, si el punt de partida és positiu o negatiu. Clar, el Hope Punk, una de les autores que ara està en auge és Becky Chambers, i tu llegeixes els seus llibres i realment trama no n'hi ha, o sigui, no passa res.
2: Però
3: és una cosa que tu llegeixes i és com que, ai, que bé, no? Si tens un mal dia o una mala època, la llegeixes i de cop et tornes a posar lloc, no? I és molt bonic i molt tendre i per moments concrets està molt bé. I en canvi, Grindr, que és com l'oposat, de personatges superxungos, amb més clarobscurs, no? Que gent més semblant a la vida real, molts morts, una cosa més creepy, no?
0: Pel que has dit abans, entenc que ets més de
3: Grindr. Molt fan de Grindr, però el Hope Punk també m'agrada en moments puntuals, perquè a vegades és necessari també que veure una altra visió que t'atemperi, no?
1: Grindr, Abercrombie, pot
3: jo
1: ser,
3: molt
1: no?
3: Fan exemple,
1: i Becky Chambers potser és l'exemple de Hope Punk, d'això, però jo comentava amb els editors de Mai Més, que són els que han publicat Becky Chambers en català, i els he dit, és que no me la crec. El futur que em presenta la Becky Chambers
0: massa
1: no, és massa bonic, ho trobo.
2: Sí, a veure, potser, però és això, cal una mica d'optimisme, no? Si ho veiéssim tot en plan negre no arribaríem al lloc. Vull dir, jo realment Mai Més ha fet una aposta molt forta i jo crec que li ha donat resultat perquè la gent busca això. A vegades la lectura també és una mica evadir-te i tot el que sigui que et reconforti una mica dins sortir de les notícies i de la realitat absurda en la que vivim, doncs està molt bé tenir aquest caliu, aquest escalfor.
0: Sí, de vegades ho penso, no? Que dius, no diem que ja vivim en una distopia, hauríem de fer servir la literatura per evadir-nos una mica, ens aniria bé un hop punk, i no, anem a la distopia, la cosa xunga, el grimdark.
3: Clar, depèn del caràcter de cadascú, però quants
0: no
3: hem
0: tingut prou,
3: no heu tingut ganes de matar algú algun cop? O sigui, de dir, mira, avui és que el meu cap l'hauria assassinat, o la meva companya que no suporto. Doncs clar, quan tens aquest sentiment és millor llegir Abercrombie que no Becky Chambers. En canvi, quan portes una setmana que has dormit poc, que has treballat moltes hores i vols estar amb un te i una manteta, aquesta és Becky Chambers. O sigui, jo crec que hi ha un llibre per cada moment.
1: Deu ser que no em passa mai això, de voler estar amb la manteta tranquil. Sempre vull matar algú, no sé.
3: Doncs no pots llegir.
2: Bueno, tu com a escriptor ho pots fer. Això és un punt més enllà.
3: Sí, sí, sí.
0: Quan es parla de gèneres fantàstics, a grans trets parlem com de ciència-ficció, fantasia i terror, però per exemple tu apuntaves, Karen, abans que deies que la distopia era el que més t'agradava de la ciència-ficció.
3: Sí.
0: Clar, jo volia preguntar, dic, la distopia és com molt més transversal que la podríem englobar dintre d'aquests tres calaixos o realment va dintre de la ciència-ficció?
3: Clàssicament s'ha posat dins de la ciència-ficció perquè la ciència-ficció d'aquestes tres potes que té el fantàstic és la que especula, no? La que fa futuribles, la que mira cap endavant. Però jo crec que les distopies tenen molt de terrorífic també. Depèn de com les encaris i depèn de com acabi el llibre, diguéssim. Perquè clar, algunes poden començar molt malament i que acabin una mica millor, amb un punt d'esperança o que hi hagi una evolució, i altres que realment... O sigui, recordo una que vaig llegir que a mi em va deixar trencada des de la primera pàgina, que es deia Lux, i d'un autor espanyol, Mario Cuenca Sandoval, i substitueix Lux per Vox, i seria bàsicament doncs, què passaria si aquest partit polític guanyés les eleccions, no? I és terrorífic, terrorífic. Hi ha escenes d'autèntic terror, i des de la primera pàgina és un malestar constant, i acabes el llibre dient, uah! I en canvi, quan parlava amb l'autor, deia... No, esto en la España que estamos ahora no podría pasar. No, esto no. Es una España alternativa. Uh-huh. Yo, hostia, ¿quina España vius tú? Porque la meva sí que podría pasar, ¿no?
1: Pot passar molt aviat.
3: I dic, realment. De fet, ja ha passat, perquè moltes sí. De les coses que es veien en aquell llibre ja han passat durant el franquisme. I era com recuperar els valors del franquisme, de l'Espanya única, una batalla molt fervent contra el col·lectiu LGTBI, anem als valors familiars clàssics, i clar, jo tot això em feia un repelús. O sigui, yeah. Era com... Molt fort, molt fort.
1: I això és el que deia el Toni. Tornem a l'estupidesa humana, perquè sembla que no en vam aprendre de tot
3: sí,
1: això
3: sí,
1: que
3: sí,
1: ara
3: sí.
1: I volem tornar, no?
3: La Terra torn. Això és sí, molt de ciència-ficció,
1: sí,
3: també.
1: Sí. Bé, doncs ara que hem definit una mica què seria una distopia, jo crec que hem de començar a parlar de títols concrets. Llavors, vosaltres quines diríeu que són les obres fundacionals del gènere distòpic? Que no vol dir que fossin les primeres, però sí aquelles que han quedat, i si a partir d'aquí s'escriuen distopies literàries, diguem.
3: Home, Un món feliç... No, de Adolf Huxley, jo mirant l'any, no, crec que és de les primeres, però és el 1932. Si mirem les dates de les que diré, també us podeu sospitar quan s'escriuen les distopies sí, i per sí, què. Sí. 1984, del George Orwell, és del 49. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, és del 53. Clar, què estava passant en el món en aquelles dates?
1: Convida.
3: Clar, quan ja obro el debat que agafant el fil que deia el Toni, de les distopies avui no tenen sentit. Ostres, és que les millors distopies s'han escrit en moments com els que estem passant avui o pitjors. O sigui, són les que s'escriuen des de... Tio, és que no m'està agradant gens el que estic vivint i què necessiteu per veure-ho, no? I ho exageren una mica més, posen un context una mica diferent perquè la gent digui... Però la cosa està malament.
0: La pròpia realitat t'està donant material, no?, per escriure.
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Som els guionistes del Polònia, pràcticament. És a dir, que pel que dius, ens espera unes èpoques molt fosques com a persones humanes, però molt bones literàriament. No?
2: Esperem.
1: Sortirà molt bona literatura d'aquí.
2: Jo volia afegir, a més de les que ha dit la Karen, tenia apuntats per aquí nosaltres, dels de Miatin, que han publicat els companys de Maimé i de Males Herbes, i La nit de l'esvàstica, que va publicar Duna.
3: Un gran llibre aquest també,
2: I a mi un que m'agrada molt, que sé que a la Karen no li agrada, però aquí també hi ha una mica de discrepància, que és La guerra de les salamandres.
3: Oh. No m'agrada gens, no?
2: Que el Ramon Mas, el pròleg, molt encertadament deia que era una predistopia, perquè no anava cap al futur, sinó que retratava el present, el moment d'aquell present, i veia cap a on podíem evolucionar, i realment trobo que és tan brillant, Karel Čapek, en aquest llibre. Bueno, després en parlarem.
1: No t'agrada, Karen, la guerra de les salamandres?
3: jo crec que tampoc, que no m'agrada perquè també, si jo tinc un problema amb lo retro, vale? Si ja per començar, i quan alguna cosa està com molt fora de l'època, em grinyola per totes bandes, i aquesta és, una, és un dels casos. Si així com Un món feliç o 1984 el llegeixo i sembla que és avui, La guerra de les salamandres la noto molt retro, molt antiga en sentit negatiu, no com quan llegeixes Jules Verne, que és retro en plan positiu.
1: Sí. Però el que passa que el Canet Chapek, jo no sé, no se m'acudiria que són distopies. Jo crec que aquest és gènere especulatiu amb sentit superampli, perquè sempre quan el llegeixo penso és... Ella ha dit, anem a posar un element així diferent i a veure què passaria, no? I més que distopies, això... Jo crec que millor que ningú intenta retratar l'estupidesa humana de com de burros som, perquè sempre caiem amb les mateixes coses, perquè molts llibres de Chapek, bueno, molts els que he llegit, tenen el mateix patró, no? De posar-te un element allà i què passaria si caigués això en el nostre món, com reaccionarien? I tot va sempre igual de malament, no?
2: El que passa que potser la guerra de les salamandres estructuralment, com que està, sembla una mena de fix-up, no? Que és una mica dispers, va amunt i avall, això segons quins lectors els hi costa més, però jo ho trobo que és sincerament brillant, aquells retalls de diari que un senyor va acumulant i la dona després els hi crema i els hi tira. Vull dir, és tan,
3: a
2: és tan
3: divertit.
2: A mi al
3: final sí que m'agrada. Bueno, al final sí. Ens agrada tot. Ja us podeu imaginar com acaba si us dic que m'agrada, no?
1: Bueno, som molt fans aquí de la guerra de les salamandres. Estem 3-1.
3: Bueno. No passa res. No passa, soc conscient res. Que tinc molts prejudicis amb les coses que estan fora de context. Per tant, sé que el problema és meu. No dic que la novel·la sigui dolenta.
1: Bé, i si aquestes són les obres fundacionals, me'n sabríeu dir alguna de més moderna, potser d'actual, que clarament begui d'aquestes fonts més clàssiques?
2: Bé, jo crec que pràcticament totes les... És que, clar, són tan fundacionals i deixen uns elements tan clars que jo crec que és difícil escapar-te de tot això que han explicat. Jo, fent una mica revisió, les que més o menys he anat recuperant totes acabament d'això. N'hi ha que són més... Quan deia que les distopies potser no tenien raó de ser és perquè és difícil que ens sorprenguin, no? Si es mantenen els elements ja que ja s'han treballat, potser a mi em saben a poc. En canvi, quan una distopia va, per exemple, com Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, cap a un element supernovador, et peta el cap. I jo què sé, per mi és una de les novel·les, millors novel·les que s'han escrit en els 20 últims anys. I si l'hagués escrit una autora estatunidenca, hauríem fet la peli i la tindríem a tot arreu.
3: Tot arribarà, ja li traduiran, espero.
2: Jo estava molestant ara el Ricard i li va, que hem de fer la peli o l'edició en anglès, això, i arribarà.
3: Jo t'ho dic que quan vaig llegir Mamàlia, quan vaig acabar el llibre vaig dir, sens dubte és el millor llibre que he llegit aquest any. I va ser un, cap mena de dubte. Després la gent... Hi ha qui diu, ai, però és que això o és que allò, sempre et busquen la punteta de... Podria haver estat millor si a mi em sembla perfecte. Per tant,
1: Mamàlia és
3: te surt una mica del patró.
1: És un llibre que ha estat en el top de lectura de l'any de la Laia, del meu, i que tothom que l'hem vist llegir a xarxa, gent que renega del gènere fantàstic totalment, que no els agrada el gènere fantàstic, que s'espanten del gènere fantàstic, que els ha encantat Mamàlia.
4: Sí, jo crec que és un dels llibres que ha aconseguit ajuntar més gent que estava en pols més oposats, no?, i que posessin d'acord.
1: És el que diu com altres autors d'aquí, el que diu el Toni, si fos una autora americana, és que la veuríem més que el David Uclés. Estaria a tot arreu.
3: Seria... Però si es deixés, perquè també...
1: Si es deixés, clar, altra cosa.
3: No li agrada molt estar en públic.
1: Bueno, el David Uclés sí. Bueno, és igual.
3: Exacte.
1: És un altre tema.
4: Següent pregunta.
1: M'agrada que traieu Mamàlia perquè us volia preguntar si hi ha tradició aquí a casa nostra, a Catalunya, del gènere distòpic, si se n'han fet, i sobretot si se n'han fet allò ambientades a Catalunya. Hi ha ucronies que potser sí que han canviat algun element, segurament hi ha llibres que especulen amb una Catalunya independent, em sembla que n'hi ha alguna que és l'únic que podem tenir, però hi ha tradició de gènere distòpic aquí a Catalunya?
3: Sí, no?
2: Sí, jo crec que sí. De fet, venia ara amb el metro, que no l'he pogut acabar llegint la novel·la de la Pato Bach, L'escafandre de vidre, que no està ambientada realment aquí, però és novel·la feta aquí.
3: Diu a on?
2: Exacte.
3: Podria ser aquí.
2: T'ho podries creure, i realment és molt original, està molt ben treballada, i potser sobre el territori, aquí diria en Jordi de Manuel, no?, que té aquesta saga del Cometa Vers, que és molt original, i treballa una sèrie de novel·les independents, però que estan lligades totes amb un element distòpic, i aquí sí que hi ha més treball. Jo crec que sí que n'hi ha alguna ambientada aquí a Catalunya, i la veritat és que és molt original.
3: Jo n'hi afegiria un parell o tres més. Una és un clàssic perquè és de l'any 30 i tants, que és Retorn al Sol, del J.M. Francès. Mm. És potser la més postapocalíptica perquè ha passat un tema mediambiental i la societat s'ha hagut d'anar a viure sota terra, i hi ha una nova societat catalana a sota d'Olesa de Montserrat, que es diu Sopolesa. Sí, és boníssim el llibre. sí que és veritat que em veiem malament el sentit que és molt naïf. O sigui, la societat que presenta allà sota és com molt burgesa catalana, guai, no?
4: Home, allà però, tot a Montserrat.
3: Però és molt xulo que hi hagi aquest punt de partida

0: A mi personalment, clar, em quedava molt lluny, no l'havia llegit abans, i amb aquesta republicació l'he llegit. I llavors hi ha un altre més modern que a mi em va sorprendre molt positivament. Després jo no he llegit res més d'aquest autor, no sé si ha publicat alguna cosa més, que és Barcelona Minority Wall, de l'Albert Franquesa, que deu fer fa uns 10 o 12 anys que la va publicar, amb una editorial que ja ni existeix, que fa una Barcelona en què s'ha convertit en un parc temàtic per turistes, i la gent de Barcelona ja no pot viure dins de Barcelona, sinó que treballen com si fos un portaaventura. O sigui, tu ets català, doncs treballes allà a Plaça Catalunya fent de català, no? I un fa castells i no fas el peripé perquè els turistes que venen vegin el que és ser català, però és tot cartró pedra. I llavors parla molt de la precarietat laboral, dels joves que no poden aconseguir feina i han de treballar en els estrats més baixos d'aquest parc d'atraccions. Clar,
1: jo no veig la distopia per enlloc. No.
0: Clar, però fa 10-15 anys, clar, quan va sortir, sí. O sigui, no, aquesta, no. Tu la veus ara i dius, és que és tal qual.
2: Però això ho vas veure a les notícies ahir, home. No, no, no m'enganyis.
0: No, de veritat que aquest llibre existeix, jo, i a mi em va agradar molt, perquè agafava els personatges, no, i es notava molt que l'autor havia volcat molt dels seus amics i d'ell mateix amb cada un dels personatges, perquè sí, parlava de situacions personals lamentables que tots hem viscut, no? Llavors, no sé, em sembla un molt bon llibre.
2: Això m'agrada, això de fer de català. Jo treballo de fer de català. Jo faré castells, ja tinc experiència.
0: Jo faig de català random, amb la bossa de la compra, saps? I passejo aquest carrer 20 vegades durant tot el dia, no? Com una mena Show de Truman, sí, però a Barcelona, no?
1: Sí,
0: és molt xulo.
1: Bé, parlàvem abans, no?, de que si hi havia una distopia, si tenen molt de sentit, però que per contra, com bé apuntava la Karen, no?, que quan s'han escrit algunes de les grans distopies han estat en moments bastant xungos de la història. Sent que segurament avui en dia, el moment en el qual estem, com dèiem, obrir les notícies és bastant terrible, és un bon moment ara de les distopies? Gaudeix de bona salut el gènere?
0: Com ha dit tu,
1: Toni? No
3: t'ho sabria dir, perquè nosaltres tampoc n'hem publicat moltes, però sí que t'arriben molts manuscrits de distopies. Aleshores entenc que és un bon moment per la distopia.
1: Sí, no? Que hi ha moviment,
3: Sí.
0: Home, jo veig que torna a haver un ressorgiment. Si va haver un pic post-pandèmia, que se'n van escriure moltes, no sé per què serà, després hi ha hagut uns anys que hi ha hagut l'efecte contrari, que molta gent deia, hi ha prou de distopies, necessitem una altra cosa, i s'ha hibridat més, i ara hi tornen a haver moltes distopies. De fet, per preparar el Festival 42, les editorials et fan propostes i et presenten novetats, i he llegit recentment algunes de les novetats que sortiran entre juny i octubre, i he llegit distopies escrites aquí, d'autors d'aquí, que són espectaculars. O sigui que m'he quedat flipant de dir, uau, quina bona idea, quin bon punt de partida, que ben escrit que està. Clar, jo ara no es puc fer publicitat perquè no han sortit, però molt atents, perquè de juny a setembre venen llibres molt potents que estan basats en distopia.
2: Clar, això ens dona la idea del que deies abans, no vol dir que estem molt fotuts. La nostra realitat és molt fotuda.
1: Tenim molta inspiració.
2: Doncs ens venen bones distopies per llegir.
3: I també cal l'element reivindicatiu, no? Una mica de queixa d'estem fins als collons, que això també està molt bé.
1: Ja. I ha canviat una mica els temes sobre els quals versen? Perquè sí que potser hi ha temes que són més recurrents al llarg de la història, com els totalitarismes, no, els feixismes, per desgràcia, no?, que s'han anat repetint més. Però no sé si ara hi ha altres temes, com per exemple grans pandèmies, o per exemple també n'hi ha algunes que he llegit que comencem a preocupar-nos molt pel canvi climàtic i per situacions extremes molt climàtiques. Estan canviant una mica els temes també?
0: No sé, els teus manuscrits.
1: O s'estan centrant en altres àmbits que potser fa 50 anys no preocupaven tant a la gent que escrivia les distopies?
3: Sí, a veure, els totalitarismes sempre hi han sigut, vull dir, és una cosa que no passava de moda, malauradament, però sí que la ficció climàtica, ara l'interès pel medi ambient, això sí que es nota molt. Però també hi ha, com deia, i tornem a Amàlia, versions molt originals que parlen sobre la maternitat i la no maternitat. Segur que molts
0: de
3: vosaltres...
0: És que alguns dels que venen parlen d'això.
3: És que sí. segur que molts dels oients han vist, per exemple, la pel·lícula aquella que es deia Hijos de los Hombres, no? Que parla d'això. Si deixessin de néixer criatures, què passaria? Ens aniríem pel pedregar, doncs una mica novel·les, agafant aquest element i fer-ho d'una manera superoriginal.
0: Jo el que he vist d'aquestes novetats, que hi ha bastant el tema de paternitat / limitació de per...
1: Col·lacional.
0: Exacte, hi ha massa gent al món i com ho limitem, això. Llavors he vist bastants llibres d'això i he vist bastants llibres de les pandèmies i com afecta això en les següents generacions. O sigui, no vull fer spoiler.

0: spoilers d'altres novel·les que sortiran, però sí que és un... Ostres, una malaltia que només afecta nens? Què passa si desapareixen el 90% dels nens, no? I com afecta això a la societat i com afecta qui es queda? Jo veig que hi ha això. I sobre el tema mediambiental, sí que hi ha hagut un boom, perquè inevitablement se'n parla molt a les notícies, però això no és nou, perquè als anys 80 també es va fer molta ciència-ficció d'aquest tema. Llavors jo crec que hi ha com una mena de cicle, no? I que tot torna, la Terra torna, no? Als anys 30-40, amb tot el tema del feixisme, doncs van haver moltes distòpies de feixisme, quan va haver aquella primera preocupació de la capa d'ozó que tenia aquell forat i va començar a escriure què passaria. Sí que hi havia aquella literatura de la bomba que encara no ha tornat, però igual amb lo del Trump, d'aquí un parell d'anys comencem a tornar a veure novel·les de la bomba. Vull dir que jo crec que és com cíclic, lamentablement, perquè vol dir que no canvia res, que estem en el mateix bucle.
1: Sí, sí. I ja que som al Còmic Barcelona, també volem parlar una mica de distopies en format còmic, perquè si bé en sortiran algunes segur, la distopia hibrida bé amb aquest format del còmic, no? Perquè al final és un llenguatge completament diferent que ens pot aportar moltíssimes coses que segurament una novel·la no ens aporta. I què especialment el fa interessant per la distopia? No sé si el tipus de dibuix o... No sé, què en penseu?
2: Jo crec que hi hibrida perfectament, vull dir, l'element del còmic visualment és molt potent i sobretot l'element humà, no? Totes les distopies es basen en personatges que tenen les seves històries, les seves vides. Jo crec que en aquest aspecte una vinyeta al còmic ho pot transmetre a vegades molt i molt bé. Aleshores, jo sí que trobo que hibriden bé i hi ha molts exemples.
0: Sí, jo també ho crec, perquè també la imatge de la distopia sol ser decadent, no? I això a nivell de creatiu és molt potent. O sigui, jo crec que fins i tot és molt més motivant per un il·lustrador dibuixar un món que cau a trossos, no? que s'està desfent, que s'està desmoronant i jugar amb els colors en aquest sentit, que no fer ho-pang, que al final són els barrufets, no? Però bé, hi ha gustos per tot sempre, eh?
1: Podríem jugar amb blanc i negre i colors, no? Hi ha lloc per tot.
0: De fet, jo volia parlar d'una distopia de casa nostra que justament juga amb el contrari, no? Que és la denunciada del Ricarefa.
1: Sí,
0: que és una distopia climàtica i el món se n'ha anat a la merda, però ell juga amb colors molt vius, els personatges combinen robes, no, de diferents teles, de diferents colors, i això li dona com una visió optimista només de la imatge. Si tu veus aquelles imatges i penses, ja ha fet la humanitat, encara que tot s'ha anat a la merda. Llavors crec que també és guai jugar amb aquest contrast.
3: I a més que és una obra distòpica de nova creació, perquè moltes són adaptacions, no, de distopies, sí, que ja existeixen. Mm. És un gran còmic, no sé,
1: sí.
3: Val molt la pena llegir-lo. Sí, sí.
1: Molt. A banda, no sé, últimament, per exemple, també, com dèiem, no? I a més, fent una volta per aquí, també hem vist molta novel·la adaptada en format còmic. Hi havia... S'ha publicat recentment La paraula del sembrador, de l'Octavia Butler. Això no és una adaptació, perquè també l'hem llegit, El gran buit, de la Lea Moraviec, o també, com no sé, que comentaves tu ara amb Karen. En teniu d'altres, així com de nova creació, que s'hagin fet últimament, que heu llegit o que us hagin interessat?
2: No, ara no em ve el cap, però sí que és veritat que en una parada he comprat un còmic i parlant amb l'editor, al saber que jo tenia un editorial, m'ha dit, ostres, saps algun llibre que podríem adaptar al còmic? Perquè realment jo crec que hi ha molt d'interès.
3: Té interès, eh?
1: Sí, no? És que aquesta és l'altra pregunta que tenia, com si en coneixeu alguna, i si no, és com, teniu al cap novel·les que diríeu, és que això si ho adaptessin a novel·les històriques, que s'adaptessin en format còmic, que podrien ser superpotents, o que us agradaria que hi fossin?
2: Sí. Jo en tinc una particularment, és una distopia que està publicada en castellà, malauradament ningú s'ha atrevit en català, nosaltres no podem fer perquè no hi arribem, però jo crec que el catàleg de Periscopi encaixaria perfecte, vull dir, Aniol, si estàs escoltant. És una novel·la, una autora japonesa que es diu Yoko Ogawa i es diu La policia de la memòria. És un llibre superxulo que parla de com van desapareixent les coses un dia per l'altre. Potser un dia desapareixen les maduixes i el dia següent desapareix la música. I tothom qui té alguna cosa relacionada amb això, la policia els va doncs, a empresonar, no? Perquè és una cosa com il·legal. Jo crec que aquesta novel·la encaixaria perfectament dins el format de còmic o de novel·la gràfica. I fins i tot pensava ja anar al Manuel Efior, que és un autor que a mi m'encanta.
0: Ja li he buscat autor i tot.
1: Ho tens tot pensat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, jo
1: crec que només has de trucar portes.
2: Exacte.
3: Només sí, falten els diners, com sempre.
2: Ja.
3: Falta una mica de quartos i...
0: Perquè a Cronos no heu pensat d'adaptar còmics?
2: Ui, això ho hem parlat amb el Sergi, no. Massa complicat.
3: Un soci capitalista...
1: Una caixa de resistència.
2: Sí, sí, tant.
0: Una preventa, ja està, no? Però bueno, està molt de moda, ara.
2: No sé si la Karen en té alguna. Així
0: no, que... jo la que us comentava abans de Lux, jo crec que en format còmic podria estar molt xulo, i més tenint en compte que aquí a Espanya hi ha molta tirada dels còmics que miren cap al passat. A qui ens agrada o els agrada molt a la gent la Guerra Civil? Clar, això ja no és guerra, és un futur, però és que com que mira tant el nostre passat, jo crec que podria funcionar molt bé com a còmic.
3: Si servís com a advertència, la gent que ho llegís digués, ah, escolta, això potser no hauríem d'anar cap aquí, però no sé si serviria.
0: A més, els símbols gràfics que parla la novel·la, jo els veig molt, molt visualment, d'aquestes banderes gegants en els camps de futbol, no? El look que porten els que són de luxe i els que no, jo crec que quedarien molt bé com a còmic,
3: sí, sí,
0: i que moltes coses que s'intueixen a la novel·la només per la imatge ja les veuries clares al minut 1.
3: Bé, Toni, comentaves que a Cronos no heu publicat moltes distopies, però a mi de seguida me'n ve alguna al cap, i ja, aprofitant que tenim aquí, ens agradaria que ens expliquis una mica quines heu publicat o quines d'això. Jo crec, per exemple, Tchaikovsky, Adrián Tchaikovsky, Gossos de guerra, Mel de caps, són distopies, clarament, fins i tot Argila alienígena, passa a un altre planeta, però, diguéssim, el que queda a la Terra és un context distòpic també. Aquestes serien distopies clares, no?
2: Sí, el que passa que jo precisament havia pensat en algunes altres, vull dir, i de Tchaikovsky potser pensaria més en Trescafocs, que és una distopia climàtica, que no pas en aquesta, però nosaltres sempre que ens ve algú a la parada, jo que sé, Sant Jordi, la setmana, li parlem de llengua materna, que és la distopia clàssica del feminisme. Segurament molta gent no la coneix perquè va quedar una mica amagada sota el conte de la serventa, que es va publicar més tard, però el punt de partida és molt similar, i l'element especulatiu amb el llenguatge és molt potent, la part d'alienígenes és molt boja, i jo trobo que és una novel·lassa i una distopia que estem super orgullosos d'haver publicat. Més enllà d'aquesta, doncs, tenim també Notes de l'Edat Ardent, que és una distopia una mica diferent, no? Tornem a l'ecologisme gràcies a que hi ha una mena de déus de la natura que ens ho han fet pagar per maltractar el planeta, i estem com una societat, doncs, que tira de les renovables i no sé què, però sempre hi ha un conflicte bèl·lic i els que volen recuperar, ai, si tornem a la bomba atòmica i no sé què, i a partir d'aquí tens una història d'espionatge molt xula. I la que jo també estic molt orgullós, que Sergi, que a tu t'agradarà, és la de La lladra del 10%, que això sí que és una distopia 100%, a més una autora índia, ens trasllada la seva ciutat, que és Bangalore, en un context distòpic i una societat meritocràtica on hi ha una corba de Gauss, que els que més produeixen són els que tenen més drets, i hi ha el 10% de la gent que, pobres, no tenen dret a res, no? A més, els fan fora, no tenen dret a la tecnologia, i ho fa d'una manera molt, molt moderna, molt actual, i tocant una mica tots els personatges, donant un ventall de la societat des de cada punt de vista d'un individu que està a la classe alta, a la classe més baixa, i és molt original.
3: A mi m'agrada molt, la veritat. I només pel nom s'ha de llegir, aquesta senyora. I si el saps pronunciar, Lavinia Lakshmi Narayan.
2: Aquesta és l'altra, i ja veuràs. L'autor d'aquest de Sri Lanka encara té un nom més xungo. Ja haurem de fer...
3: No, no podeu publicar López o coses així, no. Vosaltres, que posar-nos-ho fàcil. Tu has llegit aquests llibres, Llengua materna, per exemple?
0: Llengua materna, sí. És que a més m'encanta. Jo soc molt fan de la Margaret Atwood, i quan ells van publicar Llengua materna em van dir, tu has llegit El conte de la serventa? Dic, obvi, i va dir, aquest t'encantarà.
3: M'ofens.
0: Sí, per favor. I llegir-lo, jo em vaig quedar amb ganes de que hi hagués una saga llarga.
2: És una saga, però no la publicarem pas.
0: Per què?
2: Perquè el segon no és tan bo, ja t'ho dic ara.
0: Vaja. Okay. No? Sí que vaig notar que la construcció, o sigui que políticament les idees que deixava anar donaven per aprofundir molt més. I em vaig quedar amb ganes de més. O sigui, realment, però aquest tema de la llengua, o sigui, de crear una llengua només per les dones, com a manera com de reivindicar-se, de tenir un espai propi, em va semblar una idea meravellosa.
3: Que a més va ser dels primers que vau publicar. O sigui,
2: sí, el segon.
3: Marcant tendència, no? Diguem. Bueno, doncs a veure si us animeu a continuar. I si no, algunes altres cauran, segur.
2: Segur.
3: Bé, doncs ara tocaria fer una secció que fem habitualment al programa, que li diem al radar, i que, bueno, per qui no sàpiga, els que esteu aquí, doncs fem alguna recomanació cultural en sentit ampli, no té per què tenir res a veure amb el tema del programa, però avui doncs hem decidit, doncs, ja que tenim la Karen aquí i que estem en el Còmic Barcelona, doncs parlar una mica de l'escenari que ens acull, no? I, bueno, primer us volia preguntar als dos si vosaltres, bueno, tu, Karen, abans de ser part organitzadora, si éreu usuaris del Còmic Barcelona, si ja veníeu quan era Saló del Còmic.
0: Doncs jo, el primer cop que vaig venir aquí al Saló del Còmic, encara al Saló del Còmic, era cobrint-lo com a quimèric. O sigui, com a usuària no havia vingut mai, perquè he de reconèixer que abans de fer el Quimèric hi havia molts àmbits del món del friquisme que no coneixia o que no tenia gent al meu voltant que m'acompanyés o que em fomentés anar-hi. Llavors el Quimèric va ser l'excusa per trepitjar tots aquests llocs, descobrir què m'agradava i què no, i el Saló del Còmic és un lloc que sempre m'ha agradat i el que m'agrada molt és això, o sigui, les xerrades. Si hi ha gent que ve aquí a mirar còmics i a gastar-se un pastizal en còmics, jo soc potser més lectora de biblioteques que de comprar. Els còmics em sap molt greu comprar perquè de seguida s'acaben i l'espai és molt finit a casa, per tant és un val, prefereixo anar fent col·leccions així. Però el que m'agrada del Saló del Còmic és que et descobreixen altres mirades a través del grafisme, no? I han fet xerrades superinteressants de tots aquests anys que fa que el cobreixo i ara que hi treballo, i dius, ostres, doncs potser aquest autor no m'hi hauria costat mai, m'ho estan presentant, o aquest subgènere, o reflexionar sobre tendències, tot això em sembla superinteressant i no hi ha altres espais on es faci, o almenys jo no els conec, potser hi són però no.
3: I tothom ens deies que és tot just el segon any que vens.
2: Sí, vaig venir l'any passat perquè hi havia el John Howe, que és un il·lustrador de Tolkien que m'encanta, i em vaig estrenar al Saló, una mica com la Karen. Jo el còmic el vaig descobrir tard, tiro molt de biblioteques, a més tinc la sort de tenir Can Fabra al costat, que és l'Ignasi Iglesias, que és una biblioteca referent de còmic a Barcelona, i tiro moltíssim perquè és el que ella diu, l'espai és tan finit que no és possible, però bueno, avui ja m'he comprat tres.
0: És el perill.
3: Sí, no m'estranya que no vinguis, perquè clar, sí.
2: Bueno, també perquè tenia l'autora aquí, la Màriam Benarab, que estava dedicant l'Eure, i dic, home, ja em fa un guixot i jo supercontent.
0: Això és el tema, també, venir aquí, el plus és que tens l'autor aquí, i llavors és més fàcil que acabis caient a la tentació.
3: Bé, Karen, i quin volum de visitants té aquesta fira? Ara veiem molta gent passejant per aquí.
0: A veure, aquest any és un any d'impàs perquè hem canviat d'ubicació. O sigui, abans estàvem al pavelló 5 i era molt més gran, ocupava dos pavellons, tenies la plaça Univers, l'aforament era molt més gran. O sigui, l'any passat van passar 110.000 persones pel Còmic Barcelona. Aquest any, clar, per la limitació d'aforament creiem que seran menys, però podria ser que no, perquè el que s'ha fet és un joc d'entrades de... El dissabte s'havien exhaurit per l'aforament que hi ha, però es va crear l'opció entrada de tarda, perquè ja es dona perfecte al ser un saló més petit, la gent no es quedaria tot el dia, sinó que segurament o marxaria per dinar o marxaria a primera hora de la tarda, i així dones l'oportunitat de que vingui més gent a les tardes. Ahir va funcionar bé això de les entrades de tarda, va venir molta gent només a la tarda i els hi va semblar bé al veure la mida de dir, val, aquestes 3-4 hores em són suficients, sense que m'hagi quedat amb les ganes de que només he vist un 1%, com passa amb el manga, que és immens. I no sé, haurem d'esperar el diumenge per saber quanta gent passa per aquí, però m'atreviria a dir que es poden igualar les xifres de l'any passat.
3: Okay, em sembla una passada, en un cap de setmana que passi tanta gent per aquí.
0: Sí, però clar, no, estan molt lluny de les xifres del manga, eh?
3: Wow. Vull dir és que... un univers, ja l'explorarem.
0: Aquest és el saló petit de Fisòmic.
3: Qui ho diria?
0: Sí.
3: Bé, abans hem estat passejant per aquí una mica, hem vist doncs, bastants de tot, hi ha roba, hi ha merch, hi ha, evidentment, molt còmic, hi ha gènere fantàstic, sense ser específicament de còmic. Quants expositors hi ha aquest any?
0: Aquest any n'hi ha 160, són una mica menys que l'any passat, que eren prop de 200, però precisament per això, per l'aforament. Vull dir que aquest any és d'impàs. De fet, no sabem si l'any que ve seguirem aquí o no, perquè Fira Barcelona és així de catxonda. Sí, l'any passat van dir no podreu estar a l'altre saló perquè estarem d'obres i les obres no han començat encara a dia d'avui.
3: Bueno, perquè estan fent un pavelló nou aquí al costat, no sé què. Bueno, quan
0: per
3: això
0: que no, hi ha molta incertesa, llavors no sabrem, però bé, s'han triat amb molta cura els expositors i la gent que pot venir i que no pot venir, creiem que s'ha encertat. Jo, de fet, el dijous quan vaig venir i ho vaig veure tot a la realitat, després de veure-ho sobre plano, vaig pensar... Doncs ha quedat millor encara del que m'imaginava. Tenia por que quedés massa apretat,
3: massa estret, no?
0: I
3: no?
0: Realment crec que es pot passejar bé i que és accessible tot, vull dir que està bé.
1: Bé, hem fet una bona repassada del gènere distòpic i també hem conegut una miqueta més aquest escenari que ens acull avui. Seguirem amb la conversa, però abans també farem una mini secció una mica adaptada, perquè normalment això ho enregistrem a la ràdio, a Ràdio Sant Boi, i després ho metem a totes les xarxes, Spotify, iVoox, Apple i tal. Però sí que és veritat que la ràdio, des que hi vam començar a anar, ens va dir, mira, al meitat de la conversa, més o menys, per tal d'esponjar una mica, podríeu ficar una mica una pausa i posar alguna cançó, punxar alguna cançó. vam començar nosaltres, ho explico aquí una mica per la gent que segurament no ha escoltat mai el podcast, vam començar nosaltres escollint una cançó que pensàvem que podia agradar o que encaixava amb el convidat, i després vam començar a fer que el convidat escollís una cançó. I llavors el convidat a més va començar a explicar el per què havia triat aquella cançó. I es donaven unes converses tan divertides que al final vam decidir que es convertís com una secció fixa del programa. I avui hem demanat al Toni que s'escollís una cançó. Avui doncs, no la punxarem i tal com fem a la ràdio, però igualment ho hem volgut mantenir. Toni, ens has triat The Dead Heart de la banda australiana Midnight Oil, cançó de l'any 1986, que es va incloure dins l'àlbum Diesel and Dust. Per què has triat aquesta cançó?
2: A veure, aquí ha suat una mica, però quan em vau dir has de buscar una cançó... A veure, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca, aleshores, quan era preadolescent i adolescent, els meus pares m'empaquetaven en un avió i anava a passar 2-3 setmanes amb els meus cosins i els meus tiets. I, bueno, tenia un cosí que és de la meva edat, ens portem molt poc i els altres eren més grans. I el bo és que tornava d'allà sempre amb un món de jocs d'ordinador, piratejats, malauradament, però en aquell moment era l'única manera de tenir accés. Me'ls gravava i molta música, també. I un dels discos que va retornar a mi a Barcelona va ser aquest. Em va agradar moltíssim el disc i aquesta cançó en particular. I més tard, quan vaig començar a tenir una mica d'interès per l'anglès, vaig descobrir la llengua de què anava la cançó, no? I aleshores és que em va flipar moltíssim, perquè clar, parla de l'imperialisme, parla d'aquests estats que s'entesten a destruir la identitat dels pobles, i és una cosa tan i tan actual que veure reflectit amb els aborígens australians, vull dir... Cada cop que l'escolto em venen ganes allò de cridar, no? No servim el vostre rei, no servim el vostre país.
1: Doncs tot i que no la punxarem aquí, no? Sí que la punxarem a la ràdio, així que escoltem-la. Mm.

0: Bé, tornant a les distopies, que bueno, hem deixat fora una estona perquè hem parlat del còmic, però hi volia parlar una mica també de les sensacions que generen les distopies, no? Que ja hem parlat força de que el món actual que vivim, doncs, ens deixa molt intranquils, ens angoixa molt perquè realment no sabem cap on va. Diguem, molts elements que hem llegit en distopies els trobem a dia d'avui, no? Hi ha governs gairebé totalitaris, per no dir totalitaris del tot, hi ha dissidència exterminada en alguns països, hi ha amenaces entre països d'atacar-se i fer guerres molt bèsties, hi ha genocidis directament, i clar, tot això, doncs, com deia, no, et genera una sensació d'intranquil·litat i d'incertesa que és molt fort. I vosaltres creieu que és això el que el que hauria de despertar quan tu llegeixes una distopia? Deixar-te així intranquil, fer-te pensar i dir no pot ser que anem cap aquí, hem de fer alguna cosa per revertir-ho. És aquest l'objectiu, diguem, si un autor que escriu una distopia és obrir els ulls al seu lector?
1: Home, jo crec que sí, és l'objectiu, no?
2: Sí, alertar-nos sobre tots aquests perills i no cometre els mateixos errors, sí.
1: Sí, sí, jo crec que precisament també és això el que ens agrada, no?, els que llegim distopia, el que t'assenyalin alguna cosa que pot semblar òbvia quan és estar en aquest estat exagerat, però que és més subtil quan ens passa a nosaltres. O sigui, fora de micro parlàvem de quan va arribar la pandèmia del coronavirus i hi havia certa gent del nostre entorn que actuava de manera una mica estranya. Jo dic, vale, vosaltres no ho llegim mai sense ficció, no? Perquè és que jo estic preparada perquè arribi, o sigui, jo estic preparada fins i tot perquè vinguin els zombis o que m'abduessin els extraterrestres, hi ha pla de contingència aquí.
0: El paper de vàter ja el tenies a casa.
1: Mai tant, per favor.
0: Tens, sí, un búnquer a casa i tot ho tens.
1: I un congelador de que caben quatre cadàvers, o sigui, a mi no m'agafaran allí. No.
2: Sabem per què li agrada el terror.
1: Jo mesuro la vida dels congeladors en funció dels cadàvers que hi càpiguen.
0: Ja vaig escoltar l'últim idíl·lic que parlàveu de zombis, vull dir que ja ho tens, això ho tens superparlar.
1: Exacte, no. Jo crec que precisament la ficció és un bon camí per arribar a conclusions o preparar-te per coses que no han passat, que tant de bo no passin mai, però que, ostres, si passen, jo ja he reflexionat sobre això. O sigui, a mi això no m'agafarà desprevinguda.
0: O ja m'han avisat. No podem dir que no estem avisats.
1: Clar, no sé, quan ara parlen d'aquest kit de que si el fogonet i tot això, jo no el tinc, perquè jo he vist molt tranquil·la, però jo entenc que això li pot agafar per sorpresa algú que no ha llegit mai res de fantàstic. Però, ostres, si has llegit La carretera, ja saps per què serveix el fogonet, o sigui...
0: No mires els vídeos de Salvador Illa explicant-te què porta el kit.
1: No? Mira, jo fa molt que no miro les notícies. M'entero de les coses pels memes.
0: No, que ara està ja TikTok, està TikTok, però és un meme en si mateix, però bueno. No.
1: Si surten memes, sí.
0: I, escolteu, abans hem parlat de les distopies clàssiques, podem dir. Creieu que algunes coses que van predir aquells escriptors ja han passat o que fins i tot les hem superat?
1: Tantes.
2: Sí.
0: Perquè diria que 1984...
1: Això ja... t'anava a dir, potser és la més òbvia,
0: sí, no?
1: De càmeres de seguretat, ostres, que portem a sobre.
0: Ja, saps? Tot el dia ens estan escoltant.
1: Saben on som, saben què parlem, jo a vegades penso que saben què pensem i tot.
0: Sí, segurament sí.
1: I que sí, en aquest sentit s'ha superat d'allà.
0: I aquesta, jo ho he dit alguna vegada, que 1984 ha quedat bastant enrere ja, tot i que val la pena llegir-la encara, perquè trobar els ulls, però diguéssim... t'està parlant del passat, no d'una cosa que passarà, sinó del passat.
1: I el món feliç, si substitueixes la pastilleta del Soma per Netflix, i també ho tens, també ho tens. El tipus de relacions també que planteja un món feliç de... com li deien, és que esta xica és muy elàstica, no? T'ho dient en castellà, no? D'aquesta... avui estic amb un, demà estic amb un altre, no em vinculo emocionalment, això també... comença a estar molt present amb la joventut, amb les generacions més joves. Sí, i es premia i s'elogia. Per tant, jo crec que ja estem en un món feliç. Sí.
0: Món feliç vol dir el llibre, eh? No com a concepte.
1: Exacte.
0: Però clar, feliç.
1: Home, estàs amb una altra cosa, per tant, no estàs fora del que està passant, no? Jo mateix, al no mirar les notícies, no, ja estic en la meva bombolla perquè no m'afectin les coses que passen, no?
2: Sí, sí, fins i tot la de Fahrenheit, no, de Bradbury, això que fan als Estats Units, eliminar de les biblioteques segons quins llibres perquè
3: sí.
2: No compleixen, vull dir, és absurd.
0: Sí.
2: Ja hi hem arribat, sí, i ho hem passat.
0: Ja.
3: Bé, ens heu fet una masterclass de distopies, però hem parlat poc dels vostres gustos literaris, sí que, Karen, tu, quan has començat ja ens has dit,
1: sí?
3: És el meu tema, perquè és que m'encanten les distopies. Tot i que t'encantin, és del que més llegeixes?
1: Ara mateix està bastant igualat amb el terror. Terror amb el sentit més ampli de la paraula. Però durant molts anys ha sigut el que més he llegit.
3: Uh-huh.
1: I, de fet, m'agradaria parlar de dos llibres que que potser han marcat el tipus de lectora que sóc avui en dia, que són dos llibres que vaig llegir sent petita i que em van impactar i que he seguit buscant allò amb les distopies que he llegit després. Un és L'esquelet de la balena i La fàbrica de mentides, són dos diferents pel mateix autor, del David Cirici. La fàbrica de mentides parlen de la virtual, que és un tema de realitat virtual, i la gent es queda com enganxada en aquesta realitat virtual i no fan cas de la seva vida real. Això ja ens està passant.
0: Sí, sí, sí.
1: I L'esquelet de la balena són uns nens que estan en una mena d'internat i tenen profes virtuals i els seus pares no hi són, però els envien com missatges en vídeo i tal, i va evolucionant la història. Llavors veus que és un món postapocalíptic i que els nens estan sols allà, no hi ha adults, no hi ha res. Clar, a mi aquestes dues històries em van flipar, i però els vaig llegir potser ja amb 10 o 11, però mirant enrere, quan jo anava a tercer o quart de primària, o sigui, molt petita, vaig llegir un llibre que es deia I un dia serà demà, que crec que es diu Anna Villar, l'autora. Sí, és publicat de l'any 8... Sí, Anna Vilà, que és publicat de l'any 80-81, o sigui, abans que jo nasqués. I era un futur capitalista en què tu, en lloc de diners, ara que tenim uns diners que si no tenim no podem comprar, era al revés. Era, tu tens X crèdits que has de gastar sí o sí abans que acabi el dia. I si no gastes aquests X crèdits al dia, et penalitzen. Llavors era una nena que... Era modesta ella, no sabia com gastar-se els diners i tenia molts problemes perquè era penalitzada constantment. Llavors aquest futur de pressionar-te a gastar en un present meu, que jo venia d'una família que no hi havia recursos, jo pensava, jo puc ser aquesta nena. Si a mi ara em diuen has de gastar això cada dia, no sabríem què gastar-ho.
0: Ui, estàs aquí al còmic, avui ho tindries fàcil.
1: Ara sí, però clar, en aquell moment, i llavors són llibres que a mi m'han marcat i que m'han fet pensar en coses que no hauria pensat segur en aquelles edats.
3: Jo, saps que he tingut un flashback, jo crec que aquest de L'esquelet de la balena l'he llegit.
1: Segurament, perquè ha marcat una generació.
3: M'ha sonat moltíssim quan has explicat.
1: Sí, sí, sí.
3: I tu, Toni, que has dit que t'havies reenganxat una mica als gèneres de distopies, però què és el que més llegeixes si no és distopies?
2: A veure, a mi em costa molt sortir de la ciència-ficció i el terror, no ho reconec. La novel·la realista vaig començar llegint els clàssics russos i ara ja he acabat que no em pots treure de la ciència-ficció. És el que té. Però sí que és cert que em forço una mica també a sortir del meu espai, no? de confort, i precisament al club de lectura que faig de literatura japonesa estic descobrint coses molt interessants i últimament vaig picant una mica d'això, literatura oriental, sobretot japonesa.
0: Doncs bé, per acabar una mica, sempre ens agrada preguntar als experts que portem que ens recomanin una mica llibres, sobretot per introduir-se a les literatures concretes que comentem, no? I avui que parlem de distopies, algú que no el llegeix o que li fa fins i tot una mica de por entrar, volem que s'enganxin, volem que els agradi i que continuï llegint-les. Quina li recomanaríeu per entrar en el gènere i que s'hi quedi, diguem?
1: És que jo recomanaria els clàssics,
0: ja directe,
1: que hem anomenat, perquè crec que és la millor manera, o sigui, tenen tots els tropos del que ha vingut després. Ah. Si t'agrada allò, t'agrada tot el que vingui després, crec jo. Jo sí, no m'atreveixo a recomanar-ne algun altre més actual en el sentit de que no sabem si caducarà d'aquí un temps, no? I si els clàssics ho són per alguna cosa.
2: Sí. Jo recomanaria, i aquí escombraré cap a casa, la de Tchaikovsky, Trescafocs, que és una distopia climàtica i com que està protagonitzada per joves, nosaltres l'enfoquem molt això cap al lector juvenil i us explicaré l'anècdota de que fa 4 o 5 Sant Jordis va venir un nano a la parada, anava amb els pares li volien comprar un llibre i bueno, li vam explicar aquest, li va agradar. Doncs ara cada any ens ve i ens pregunta quin és el nou de Tchaikovsky, què tens? I l'hem enganxat absolutament i això ens omple de joia.
0: Estàs parlant de mi? O...
2: No, és una mica més jovenet. No té pèl a la cara.
0: Ja en tindrà. Però, jo tampoc en tinc gaire.
2: És un llibre que ens funciona superbé i és molt maco, no? Veure com això els nanos s'enganxen aquest tipus de literatura que va molt més enllà de passar-ho bé, que hi ha una historieta, sinó que també et fa reflexionar.
0: I escolteu, hi ha alguna que... al contrari, que recomanaríeu per més endavant, que si us dius, vaig a llegir aquest llibre, dius, no comencis per aquí, perquè potser fuges corrents, perquè jo, per exemple, el Nosaltres del Giamiatin el vaig llegir i perquè ja n'havia llegit altres, però no sé si hagués continuat, perquè em va costar moltíssim aquest llibre.
1: Jo som molt fan de La carretera i no la recomano per començar perquè és molt dur.
0: I per gent sensible tampoc, no?
1: És molt dur i són, hi ha imatges que no se t'obliden. Ara l'han adaptat a còmic, sí. Bueno, ara farà un parell d'anys, uh-huh. I vaig anar a buscar una escena en concret a veure si hi era o l'havien censurat. I hi era.
3: I era.
1: Sí, sí, que és una escena que jo no puc oblidar. Sí, un cop llegeix això, no hi ha tornada enrere. Per tant, jo és un que deixaria per més endavant.
0: Està bé.
2: I jo potser aquí sí que retrocediria als clàssics. No és cert que els clàssics ens han aportat moltes coses, però per començar, com que estàs tan descontextualitzat, igual sí que es fan més difícils, no? Recomanaria més, potser una cosa més actual, més escrita des del avui dia, que no pas una novel·la tan clàssica, com precisament tu deies amb els Amiatin.
0: Molt bé.
3: Doncs encarem ja la recta final del programa, però abans de marxar, sempre el que volem fer és fer créixer una mica la pila de pendents de tota la gent que ens escolta.
4: Llibres i punt. Directe a la pila.
3: Per tal d'ampliar aquesta pila, Toni i Karen, us hem demanat que ens diguéssiu a veure, que ens triéssiu un llibre que teniu aquí a la pila. Pot ser una distopia, pot ser un còmic. Us deixo que no sigui una distopia i un còmic, per si som millor.
2: A veure, jo tinc a la pila ara mateix un llibre que ha publicat Gata Maula, que és el piercing del riu Murakami. No entrarem aquí si és el bo o el dolent. De Murakami, l'haig de llegir pel club i en tinc moltes ganes, i sempre tinc llibres de males herbes a la pila també, i jo estic entre el Carri i l'últim de la Roser Cabré Verdiell, aleshores tinc aquests.
1: De males herbes has de llegir Amat Amat, que no. També és una distopia, també és una distopia, és boníssim, me l'acabo de llegir fa res, no sabia què anava a llegir i m'he quedat, dic, uau, d'una noia d'aquí, que a més és el seu primer llibre. Molt recomanable.
0: Home, clar, però si encara va per la Roser Cabré Verdiel, encara li falta per arribar a Mata Mata.
1: Sí.
0: De males herbes,
2: no he posat. No.
1: El de la Roser és boníssim, també.
0: Van a fer mal, els de males herbes.
1: Som molt fan de la Roser.
0: Sí, clar.
3: I tu quin tenies a la pila, Karen?
1: Jo tinc Enlloc en flames, de la Catriona Ward. Jo la Catriona la vaig descobrir fa un parell d'anys i des de llavors he llegit tot el que han anat traduint d'ella, perquè crec que fa un terror molt valent. Sí que potser fa una mica de trampa, no?, que juga el despiste amb el lector, però a mi m'agrada molt aquest gir i gir i gir i gir, i quan penses que ha acabat el llibre, l'última pàgina, encara un altre gir.
3: Un altre gir.
1: Llavors tinc moltes ganes de llegir aquest, però encara no he pogut.
0: És el primer que li tradueixen al català, aquest, pot ser, o no?
1: Sí, que jo sàpiga, sí. També està en castellà, però el tinc en català, òbviament.
3: Tu, Sergi?
0: Doncs mira, va, jo m'escapo una mica del gènere fantàstic, espero que no em facin fora del còmic avui. Aprofito per ficar la falca, perquè ja que estem pràcticament al juny i que nosaltres organitzem una iniciativa a xarxes que és el Juny Nòrdic, que es consisteix en llegir llibres d'autors escandinaus o que passin en el fred, en condicions molt adverses, doncs jo tinc moltes ganes de llegir l'últim llibre que ha publicat Club Editor de l'autora islandesa Audur Ava Olafsdottir, que és Rosa Càndida, perquè he llegit dos llibres més d'aquesta autora i bueno, segur que durant el juny el llegiré. Ella és autora de La veritat sobre la llum i Aden, que és guanyador del Premi Llibreter l'any passat, i Rosa Càndida és el llibre amb el que es va fer internacionalment coneguda, diguem, i l'han publicat ara i jo tinc moltes ganes de seguir llegint-la.
3: I jo he triat El món sense fi, de Christoph Blaine i Jean-Marc Jancovici, amb traducció de Pau Gros, que ha publicat Finestres. A mi em va agradar molt No ser A, del Ricard F. Jo diria que dintre de les distopies tot el tema de la crisi climàtica i l'ecofuturisme és el que a mi més em preocupa segurament i el que més m'interpel·la. I he vist que versa al voltant sobre aquests temes i com hem arribat fins aquí, i jo crec que em podria agradar. I ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Toni i Karen, per haver volgut xerrar una estona amb nosaltres aquí al Camp Barcelona avui. Gràcies.
1: A vosaltres per convidar.
2: Un plaer.
3: Moltes gràcies a tot l'equip del festival pel suport tècnic i a tots els que heu vingut escoltant-nos per suposat, i també gràcies als que ens escoltaran, ens has escoltat per streaming o que ens escoltaran un cop el programa estigui enregistrat, i fins al pròxim programa. Gràcies.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que dos anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en tres diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Michael Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció amb la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet, un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mudge Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularment de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem a un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. La cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri, el piano, Al Hall, el contrabaix, i Sid Catlett, a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Max Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a Art Tatum. Del bop més rabiós a l'ortodòxia i el virtuosisme dut fins a les últimes conseqüències. Art Tatum, el gran pianista nascut a la població de Toledo, a l'estat d'Ohio, el 13 d'octubre de l'any 1909 i que ens va deixar amb només 47 anys el 5 de novembre de l'any 1956. Cal significar, per si algú desconeixia aquesta dada, que Art Tatum patia des del seu naixement de cactarates que el van deixar sec d'un ull i amb una visió molt limitada de l'altre. Però malgrat això, Art Tatum està entre els pianistes més determinants de la història del jazz. Anem a escoltar-lo acompanyat d'una gran orquestra.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Art Tatum al piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mig, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per entendre el que dèiem a l'inici en la presentació del programa, les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara B és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival, en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

Doncs bé, any 1969, en viu, en directe, el trio del pianista Bill Evans en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, amb Bill Evans al piano, evidentment, i amb la companyia d'Eddie Gómez al contrabaix, magnífica demostració de tècnica i de sentit del swing el que ens ha ofert al contrabaix, i Jacques Dejonet a la bateria. Ells han estat els protagonistes, evidentment. I avancem en el temps, que després doncs, no ens caben totes les versions que portem seleccionades, per aturar-nos en l'any 1985, quan el saxofonista alt Frank Morgan publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary amb el títol de Easy Living. Com a curiositat, apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan, es publica un àlbum en nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc al febrer, entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton, a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Margaret Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harrop i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo, tot i que sí que canviarem de tonalitat, del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc que ens van registrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, el que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxotenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Rav LaLama i George Garzon al saxotenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem un, fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

0: Brian Charrett, d'un disc titulat Borderline, enregistrat al febrer del 2011. I amb ell, doncs, ens acomiadarem. Recordar-vos que podeu escoltar de nou el programa, doncs, accedint al servei de podcast que té establert l'emissora, i també informar-vos que el penjaré en el mur de Facebook en el jazz setmanal. I en el meu propi, evidentment. Sabeu, sóc en Valentí César. Gràcies una setmana més per la teva sintonia i agraeixo, evidentment, doncs, que ens escoltis, i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i a reveure, amics. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Bortubí Bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio Samboy.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.